0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3Cat.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, començant un nou programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Comencem avui amb una sardana força coneguda i força bonica. Violetes del Bosc. És del mestre Agustí Borgunyó. Us la presentem amb una versió de 7 tirades i serà interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Avui hem començat amb la sardana Violetes del Bosc, sardana dedicada a la colla sardanista Violetes del Bosc de Barcelona, del mestre Agustí Borgunyó, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado, dedicades a les comarques lleidatanes. En primer lloc, escoltem a Víctor Alba, i després l'Auditori Joiell de Lleida. Són sardanes, doncs, de Tomàs Gil i Membrado, que escoltarem amb la cobla salvatana.

Hem escoltat dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado amb la Cobla Salvatana. Es deien A Víctor Alba i l'Auditori Joell de Lleida. I continuem amb dues sardanes més de Tomàs Gil i Membrado. Es diuen Dolors i Blanca i després El Pepito i la Carme. Escoltem-les amb la Cobla La Salvatana.

Acabem d'escoltar la cobla La Salvatana que ens acaba d'interpretar Dolors i Blanca i després El Pepito i la Carme. Dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado. Bé, ara farem una petita pausa i després continuarem amb sardanes que han sigut dedicades a Banyoles. La primera es diu Alls i Cireres. És del compositor de la Catalunya Nord, Frederic Guiset, i després escoltarem Nou Estatge de Martirià Font amb la cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar dues sardanes dedicades a Banyoles. Alls i cireres de Frederic Guiset i després Nou estatge de Martiria Font. I continuem amb més sardanes dedicades a Banyoles. I ara escoltem Banyoles sardanista, una sardana de Rossend Palmada. I després La remor del llac, de Pere Fontàs. Les dues també interpretades per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar dues sardanes dedicades a Banyoles, que es deien Banyoles sardanista, de Rossend Palmada, i La remor del llac, de Pere Fontàs. Bé, i avui, per acabar, escoltarem dues sardanes més dedicades a Banyoles, i especialment amb el seu estany, aquest preciós estany de Banyoles. La que escoltarem primer es diu Vorejant l'estany, i és d'Esteve Palet, i després L'aplec de l'estany, una bonica sardana de Jesús Ventura. I les dues també, és clar, les podrem escoltar amb la copla Salvatana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, el passat divendres, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, que no baixen dels 24 graus, sobretot a la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre. Aquí les nuvolades encara continuen ben persistents. Però al matí es presenta molt assolellat el conjunt de Catalunya, amb un migdia on les temperatures pujaran lleugerament respecte a les d'ahir dissabte, i és que esperem arribar als 40 graus a molts punts, sobretot del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. En canvi, la xafogor continuarà ben marcada a tota la costa catalana, amb una tarda que tornaran a aparèixer ruixats, sobretot al Pirineu més occidental, i que puntualment ho podrien fer-ho amb intensitat. I a la tarda els núvols tornaran a aparèixer també a tota la Costa Brava. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs, i el sistema d'emergències mèdiques va evacuar aquest ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat a la línia LR8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix, doncs, servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Au Rora. No obstant això, el certamen Ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

seguint la rutina de cada setmana, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten posar-me en contacte inalàmbric amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta nostra emissora, per passar una estoneta amb música un xic passada de moda, que avui dedicarem a gaudir d'algunes de les cançons de l'extens repertori de la senyora Edith Giovanna Gassion, més coneguda com Edith Piaf, i també amb el sobrenom de La Momme, nascuda a París el 19 de desembre de 1915 i traspassada a Grasse, una localitat pertanyent al departament dels Alps Marítims, el 10 d'octubre de 1963. Es tracta, com sabeu sens dubte, d'una cantant icona cultural de l'època, gairebé considerada universalment com la millor cantant popular de França. Filla d'un home de professió contorsionista i acròbata i d'una mare d'origen italo-algerià, que era cantant ambulant, he llegit que, per celebrar el seu naixement, el pare es va emborratxar i va abandonar la dona que, sense suport, va haver d'afrontar el part tota sola, sense que, lamentablement, pogués arribar a temps a l'hospital. De manera que la nostra protagonista d'avui va néixer en ple carrer. I deixant per més endavant altres aspectes de la seva vida, comencem tot seguit, i musicalment parlant, aquest espai, escoltant Non, je ne regrette rien, que aquí em dirien No, no em penedeixo de res. Una cançó composta l'any 1956 amb lletra de Michel Vauquer i música de Charles Dumont, que Edith Piaf va dedicar a la Legió Estrangera, atès que, en el moment de la gravació, França estava immersa en la guerra d'Algèria i la Legió va donar suport a un cop d'estat contra el govern civil d'aquell país imposat per De Gaulle.

De petita, la seva mare, massa pobra per criar-la, va confiar la criatura a la seva àvia materna, que es veu que, en comptes de llet, l'alimentava amb vi, amb l'excusa de que així s'eliminaven els microbis. Després, la nena va anar a parar a l'àvia paterna, propietària d'una casa de prostitució, on va ser criada, de fet, per les prostitutes de la casa. I ara us convido a escoltar La Vie en Rose, una cançó de l'any 1945 amb lletra de la mateixa Edith Piaf i música de Louis Guglielmi i Marguerite Monod, que la nostra protagonista va enregistrar l'any 1947. I per cert, que tal vegada recordareu un documental del 1998 sobre la senyora que es va titular justament La Vie en Rose i en el que l'actriu Marion Cotillard feia el paper de la cantant des dels 19 anys fins a la mort, als 47, i pel qual va rebre un Òscar a la millor actriu.

En finalitzar la Primera Guerra Mundial, el pare d'Edith Piaf va tornar del front i se la va endur amb ell a viure la vida de l'artista ambulant, independent i miserable. I va ser llavors que la noia va revelar el seu talent i la seva excepcional veu en les cançons populars que cantava als carrers, al costat del seu pare, tal com ho havia fet temps a la seva mare. Escoltarem ara l'Himne a l'amour, una cançó de l'any 1949 amb música de Marguerite Monod i lletra de la mateixa Edith Piaf, que aquesta va escriure per a qui va ser el seu amant i l'amor de la seva vida, el boxejador francès Marcel Cerdan, que va morir el 28 d'octubre d'aquell mateix any en un accident de l'avió que justament el duia de París a Nova York per anar a veure-la.

independentment del fet que, abatuda pel sofriment produït per la mort de l'abans esmentat boctejador, i que, per tal de calmar el seu dolor, la dona va començar a prendre fortes dosis de morfina, cal destacar que van ser uns quants els seus romanços, sent els més coneguts els que va mantenir amb Marlon Brando, Yves Montand, Charles Aznavour, Jos Moustaki i Teo Sarapo, amb qui, bo i malalta, el 9 d'octubre de 1962, amb 46 anys, es va casar, quan ell en tenia només 26. A continuació podem escoltar justament un tema interpretat per tots dos, és a dir, Edith Piaf i Teo Sarapo, titulat A quoi ça sert l'amour? És a dir, per què serveix l'amor? Bé, jo ja ho sé, i suposo que vosaltres també.

1953, Edith Piaf es va presentar, com a part de la seva gira llatinoamericana, al Teatre Òpera de Buenos Aires, i llavors va escoltar la interpretació d'Alberto Castillo de la cançó Que nadie sepa mi sufrir, també coneguda com Amor de mis amores, composta en ritme de vals peruà per l'argentí Ángel Cabral, amb lletra del seu compatriota Enrique Diceo. La dona va decidir versionar aquesta peça i va convocar l'autor Michel Rivgauche, que no solament li va canviar la lletra per complet, sinó que també ho va fer amb el títol, La Foule, que en francès significa la multitud. Aquesta transformació va resultar un èxit extraordinari des de que va ser publicada el 1957. I ara, ves per on, vosaltres, fidels seguidors d'aquest espai, esteu a punt de gaudir de nou tot escoltant la interpretació que la francesa va fer d'aquesta coneguda peça.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: L'any 1935, Edith Piaf havia estat descoberta al carrer per Louis Leple, gerent d'un cabaret de moda, que la convidà a presentar-se amb el nom artístic de la nena pardal, la Momme Piaf, a causa del fet que només feia 1,47 metres d'alçada. Vaja, com un pardal. Les seves presentacions van ser tot un èxit, i el seu talent i la seva veu extraordinaris van ser fortament destacats. Llavors va signar un contracte amb Polydor i va gravar el seu primer disc el 1936, que es va convertir de seguida en un èxit mediàtic. Ara us proposo escoltar Sous le ciel de Paris, en català Sota el cel de París, una cançó amb lletra de Jean Dréjean i música de Hubert Giraud, escrita per la pel·lícula del mateix títol, estrenada l'any 1951.

Durant l'ocupació alemanya de França, Edith Piaf va continuar fent concerts sense cedir a l'ocupació nazi, interpretant cançons amb un doble sentit, evocant la resistència, com ara quan canta Tu es partout, que en català en diríem Ets a tot arreu, en què al·ludeix a la traïció d'un amant. Aquesta cançó, que forma part de la banda sonora del film Montmartre sur Seine, la podem sentir ara mateix, tot recordant el fet que, en aquell període tan difícil per a tots els francesos, la Piaf es va erigir com a protectora dels artistes jueus perseguits per les autoritats alemanyes.

març de 1937, Edith Piaf va debutar en el gènere del Music Hall al Teatre ABC de París, convertint-se immediatament en una estrella de la cançó francesa, adorada pel públic i difosa per la ràdio. I el 1940 va començar una carrera cinematogràfica amb la pel·lícula de Georges Lacombe, Montmartre i de Seine, a la que acabo de referir-me fa una estoneta. Tot seguit us proposo escoltar Milo, un dels temes més coneguts dins del repertori de la nostra protagonista, composta el 1959 amb lletra de Georges Moustaki i música de Marguerite Monod, que tracta de la trobada entre una prostituta i un client ric que té problemes amorosos.

la primavera del 1944, Edith Piaf es va presentar al Moulin Rouge, on el jove cantant del music hall Yves Montand formava part important de l'espectacle, produint-se llavors un enamorament sobtat entre els dos artistes, un més dels de la diva francesa, com ja he dit abans. I ara escoltarem Padam Padam, una cançó d'amor escrita per Henri Contet amb música de Norbert Glansberg, inspirada en la vida de la protagonista del nostre programa d'avui, amb aires de vals Musette. Un tema com la seva vida, alhora trista, commovedora, dolorosa, alegre i ardent, amb els records sentimentals inquietants d'antics amants.

El 1951, el jove cantautor Charles Aznavour es va convertir en el secretari, assistent, xofer i confident d'Edith Piaf, i fins i tot li va escriure algunes de les seves millors cançons. Un any més tard, i concretament el 29 de juliol del 1952, la nostra protagonista d'avui es va casar amb el cèlebre cantant francès Jacques Pills, tot i que es van divorciar el 1956. Tot seguit podem escoltar Les Feuilles Mortes, en català Les Fulles Mortes, una cançó molt coneguda de l'any 1945, amb lletra de Jacques Prévert i música de Joseph Cosma, que ha estat interpretada per infinitat d'artistes d'arreu i fins i tot versionada en anglès com The Autumn Leaves, que s'ha convertit en un estàndard del jazz, havent esdevingut una de les cançons més gravades pels músics jazzístics.

El 1953, ja casada amb Jacques Fils, Edith Piaf va començar una cura de desintoxicació i després es va convertir en una gran vedet del music hall al món sencer i en particular als Estats Units. I si ja us he parlat abans de la seva relació amb Charles Aznavour, us proposo a continuació escoltar el tema Plus bleu que tes yeux, és a dir, més blau que els teus ulls, que van enregistrar conjuntament i que va de dues persones que estan enamorades, on es parla del blau del cel i la seva comparació amb els ulls de la persona estimada, de la força del seu amor i de com res es pot comparar amb aquesta persona, tot afegint que sap que estaran junts per sempre i que res no els pot separar. Oi que és maco tot plegat?

com ja he dit al començament, Edith Piaf va morir el 10 d'octubre de 1967 als 47 anys a causa d'una hemorràgia interna per aneurisma d'una insuficiència hepàtica fruit dels excessos de la morfina i del patiment de tota la seva vida. El transport del seu cos a París es va fer de manera clandestina i il·legal, havent-se anunciat oficialment la seva mort l'11 d'octubre a París. Es troba al panteó familiar al cementiri de Père Lachaise, on reposen també el seu pare, el seu marit Teo Sarapo i la seva filla Marcella, concebuda amb el seu amant Louis Dupont, que va morir el 1935 amb només 2 anys de meningitis. Val a dir que Edith Piaf va ser tota una personalitat i una de les veus més representatives de la cançó francesa. De fet, continua sent una de les cantants franceses més famoses del món i va llançar amb èxit la carrera de cantants importants com els abans esmentats Yves Montand, Charles Aznavour i Georges Moustaki. La seva imatge està associada amb el seu inseparable vestit negre que la feia fàcilment identificable. A París se li ha dedicat el Museu Edith Piaf i la seva tomba és de les més visitades. I ja clourem aquest programa escoltant La Goulante du Pauvre Jean, que aquí es va conèixer com La Canción del Pobre Juan, tema aquest amb el que m'acomiado per avui, sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons interpretades per cantautors de la península Ibèrica. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir dissabte va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat. Parlem ara de successos. 13 persones, entre ells 11 turistes espanyols, italians i alemanys, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més dels 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I seguim amb més successos, en aquest cas perquè un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. L'unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, a les dues línies, volem dir, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Aurora. No obstant això, el certamen ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui amb Tarta Relena, Mazzoni, Ana Andreu, Remei de Calafresca, Minibus Intergalàctic i Lluqui Valverde. I tanquem amb els esports. En natació, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus que aquest dissabte que s'estan celebrant a París. Primer el duet mixte amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada és d'unes 17 hectàrees. En aquest sentit, els agents rurals mantenen també actiu el pla alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim, el risc extrem. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques. Pel que fa al tancament d'espais naturals, avui hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubies, Montsec d'Ares i la Ribera Sala, de tots 4, al Prepirineu Lleidatà. I en successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians integrants de dues famílies, una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I d'altra banda, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar la crisi migratòria de Ceuta. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michael Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant la crisi migratòria. En un comunicat fet públic per la Casa Reial, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels que han qualificat greus incidents a Ceuta. Parlem també de cultura, perquè el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar els concerts, entre altres, dels Pets, els Amics de les Arts o Cel Obert. No obstant això, el certamen manté la programació prevista per a la jornada d'avui. I en els esports, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer, el duet mixt lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ràdio Molins de Rei presenta...
1: Teatre a la ràdio.
0: Avui els oferim...
1: Anònim venecià, de Giuseppe Berto.
0: Anònim venecià serà interpretada per...
1: Veu megafonia de l'estació, Mònica Mas.
0: Ell, Artur Mas.
1: Ella, Núria Rubió.
0: Narrador, Lluís Pasqual.
1: Registre de so i editatge, Roger Tuset.
0: Direcció, Artur Mas.
2: En aquest moment arriba el Ràpid de Milà, via número 2.
3: Ens trobem a l'estació de Venècia. És un matí de novembre, no molt fred, però humit, ennuvolat. Acaba d'arribar el Ràpid de Milà. Algun mosso s'ha acostat amb el seu carretó al tren que està a punt d'aturar-se, però sense esperar gaires clients. Som fora de temporada. En efecte, un cop aturat a l'express, només baixen 3 o 4 clients turistes carregats de maletes. Els altres viatgers porten carteres de mà o maletins lleugers. Gent que se'n tornarà amb un tren de la tarda o de la nit. Entre les persones que baixen del Ràpid i que ara avança cap a la sortida, hi ha una dona molt bonica, prima, encara jove. L'únic equipatge que porta és una gran bossa de pell de cocodril. Vesteix de la manera més corrent possible. Un senzill abric de mig temps, més aviat llarg, potser escollit a posta amb la intenció de no fer-se remarcar, de no impressionar per l'elegància. Però és una dona d'un tipus singular, d'aquelles que són elegants amb qualsevol cosa al damunt. Avança durant uns segons i es detura. Podem veure clarament el seu rostre. Bellíssim, una mica dur, clos. Sembla un rostre fort, però els ulls ens fan sospitar que sent una por profunda que naturalment intenta d'amagar. Veiem com s'hi apropa ell, que ja ha anat a esperar-la. És un home d'aspecte agradable, vestit sense cura, però amb certa extravagància d'artista. Ell també té un rostre fort i clos, i també revela una por interior que, de totes maneres, aconsegueix dissimular més bé que ella. Es queden mirant-se una bona estona abans de parlar-se.
4: Gràcies per haver vingut.
5: El meu advocat m'ha dit que em convenia.
4: Si vols, d'aquí a 58 minuts surt un directe per Milà. Andana número 7.
5: Si et basten, seran 58 minuts.
4: No.
5: Doncs aquí em tens.
4: On vols que anem?
5: Si tu no ho saps.
4: Sí que ho sé. Vine. Agafarem la motonau pública i anirem a l'acadèmia. Pel canal Grande passarem per Ca Foscari i, vulgues que no, recordarem millors moments.

0: Què et sembla? El Canal Grande està molt bé, oi? I des d'aquí, des d'aquest vaporet tot, quasi podem tocar l'aigua. Uf, em sap greu, eh? No has trobat un bon dia. D'altra banda, gairebé ja som a l'hivern. Quin temps feia a Milà? Potser a Milà feia sol. Ciutat magnífica, Milà. Fa gaire temps que no havies vingut a Venècia?
1: D'ençà d'aleshores, dec haver vingut dues o tres vegades.
0: I mai no me n'has dit res? Ni tan sols una postal o un cop de telèfon?
1: Per què te n'havia de dir res? I a més, no és cert. Una vegada vaig escriure que venia. Volia parlar amb tu, en tenia necessitat. Fins i tot a la carta t'ho deia, que en tenia necessitat. No em vas contestar.
0: De debò? Bé, és possible, és possible. Si tu ho dius, és possible.
1: No és possible. És així.
0: Sí, sí, de segur. Quan tu ho dius... Escolta, fa un quart d'hora que estem junts. Encara no m'has mirat a la cara.
1: A l'estació t'he mirat.
0: Oh, no, no, d'allò no se'n pot dir mirar. Tractaves de comprendre. Potser esperaves de llegir-me els ulls per què t'he fet venir a Venècia.
1: Per què m'has fet venir?
0: Què en pensa el teu advocat? Ah, per fi em mires. Com em trobes?
1: Si és per en Giorgio que m'has fet venir...
0: Però en què em surts ara, en Giorgio? T'he preguntat com em trobes. No em llegeixes a la cara els signes del meu destí? La glòria, per exemple. O la mort, potser. Són dues coses importants, si més no per l'interessat.
1: Ets el mateix de sempre. No has canviat ni per dins ni per fora.
0: Doncs mira, tu sí que has canviat, almenys per fora. Tens unes arruguetes aquí al voltant dels ulls que abans no tenies. Però estàs molt bé. Ets bonica. No saps que ets més bonica que aleshores? Qui ho hauria pogut imaginar? Es veu que els diners milloren la gent. Què deies ara mateix d'en Giorgio?
1: No deia res.
0: Doncs trobo que m'hauries de dir alguna cosa. Al capdavall, jo...
1: Va al col·legi com tots els altres nens.
0: Ah, sí, un col·legi de capellans, suposo. Capellans de luxe, naturalment.
1: No. Escola pública.
0: Ah, molt bé. I quina classe fa? La segona mitjana?
1: La primera.
0: Just. Si encara no té 11 anys, ara que hi penso. El fa d'aquí un mes. El 12 de desembre.
1: No. El 7 de gener.
0: Vols dir? Tinc mala memòria pels números. I a més, com a pare, sempre he estat un brètol. Tu també ho creus, oi? Que sempre he estat un brètol? L'altre fill teu quants anys té?
1: L'altre és una nena. Té 4 anys.
0: Caram, com passa el temps. I com se diu?
1: Sílvia.
0: No, vull dir de cognom. Porta el cognom del seu pare natural o el meu?
1: És legalment filla del seu pare i de la seva mare. El vaig anar a tenir a Anglaterra. Allà es pot fer això.
0: Redeu, el que es pot arribar a fer amb bitllets. Altrament era la solució més bona. Més bona per la nena. S'ha trobat amb un pare milionari.
1: Tot això naturalment s'ha pogut fer perquè la nena és ciutadana anglesa. Aquí les coses haurien anat d'una altra manera.
0: Bé, ara sembla que estan a punt d'instituir el divorci. O potser ja l'han instituït. No li entenc gens d'aquestes coses.
1: Tant se val, perquè el nostre cas no està previst per la llei.
0: No et preocupis. Aviat veuràs coses millors que el divorci. Tingues confiança.
1: Per què no vas comparèixer davant el Tribunal de la Rota cap de les vegades que et van convocar? Hauríem pogut obtenir l'anul·lació en 3 o 4 anys.
0: O més de pressa i tot, penso jo. El meu successor té molt de bo amb els capellans, diuen. Un oncle seu és bisbe, oi? O no, potser no, no sé si bisbe. Senador democristià, em sembla.
1: Doncs, per què no et vas presentar mai?
0: Perquè sóc un ximple. No en tens prou? Sóc un ximple. Mira, alça la vista. Passem davant Ca Foscari.
1: Sí, ja ho sé.
0: Tenies 19 anys i havies fet 3 cursos d'anglès en un any i mig. Un rècord. I eres contestatària, naturalment. Tot i que la contestació encara no existia. Com jo, d'altra banda. Havíem decidit de fer una manifestació contra l'imperialisme yanqui. Tu eres del grup de Ca Foscari, jo del de Benedetto Marcello. Ens havíem conegut a les dues del matí, tots dos animats de la mateixa sagrada fúria contra els Estats Units d'Amèrica. A les 4 de la tarda ja érem al mateix llit, en aquella cambra gelada del carrer de la Fundamenta de la Verona. Et recordes la meva cambra de la Fundamenta de la Verona?
1: Era la primera vegada. La primera vegada que anava amb un home.
0: I l'home s'havia equivocat. Sempre passa així.

0: Encara t'agrada?
1: El què?
0: Venècia. És magnífica, oi? Fins i tot amb un temps com aquest. És bonica per morir-s'hi. No et sembla?
1: Tant se val.
0: No hi voldries tornar a viure? Al capdavall hi vas néixer, com jo.
1: Què vols dir?
0: No vull dir res més del que dic. Res més?
1: Res més no és cap resposta. Per què m'has fet venir? Al cap de 8 anys.
0: Així mateix.
1: Sempre respons de la mateixa manera? Què significa així mateix? La veritat és que em fas por.
0: I has vingut només per por?
1: Creus que no m'has fet patir prou encara?
0: No, no, no sempre ho he fet a dretes. Alguna vegada era una força externa a mi que m'empenyia a fer, a dir coses que no volia. Potser ja estava una mica desequilibrat. El meu cervell no mai no ha estat gaire segur, oi?
1: Potser no eres del tot culpable del mal que em feies. Però em feies mal, tanmateix. I jo en sofria, comprens? Fos com fos, m'havia de defensar. I en aquests casos una només es pot defensar deixant d'estimar o intentant. De debò, ja he sofert prou.
0: Potser tens raó, sí. Però després de tot, redeu, han passat 8 anys. 8 anys i tu encara ets al mateix lloc, clavada al passat, al mal que et puc haver fet. Bé, mira, ja som a San Samuele. Si vols, podem baixar aquí i tornar a l'estació. Hi ha un tren a les 12:40, andana número 5.
1: Ja tinc la plaça reservada per al ràpid de 8:45. N'hi ha prou que arribi a casa a mitjanit.
0: A casa?
1: No puc dir a casa? Doncs com ho haig de dir, segons tu? M'haig de sentir com una marginada.
0: Ho sap ell, que has vingut a veure'm?
1: És clar que ho sap. Les nostres relacions són lleals. No ens amaguem res. La cosa que realment em va fer rompre amb tu és que no suportava les mentides.
0: I no hi ha fet cap objecció? No t'ha proposat d'enviar-me l'advocat en lloc de venir tu?
1: Volia venir ell en lloc de mi.
0: Oh, no, no. El cavaller del treball, un dels primers 10 contribuents de la ciutat de Milà, solemne, amb una mica de panxa i tirant a calb, es molesta a venir a parlar amb mi, que precisament figuro entre els 10 darrers contribuents de la ciutat de Venècia. Quan m'hauria ofert, digues? 50? 100 milions? 1.000 milions? T'imagines? 1.000 milions és una xifra que el meu cervell no és capaç de concebre.
1: Et prego que no te n'enriguis. És de mal gust. S'ha portat i es porta molt bé amb mi.
0: I tu et portes molt bé amb ell, oi? L'estimes? Te n'has enamorat?
1: Tenim una filla.
0: Ah, sí, sí, teniu una filla. Sempre me n'oblido. I en Giorgio? En Giorgio també el teniu, vosaltres. Apostaria que li diu papà.
1: Sí. Però sap que el seu pare és un altre.
0: El de debò compta poc. D'altra banda, també com a pare aquell subjecte deu ser millor que jo. Mira, vine, hem arribat. Baixem. Bé, on vols que anem?
1: És la segona vegada que m'ho preguntes. Per què m'has fet venir a Venècia?
0: És la segona vegada que m'ho preguntes.
1: Abans no m'has contestat.
0: Podia tenir ganes de fer l'amor amb tu. El capdavall és un dret. Ni tan solament estem separats legalment, tu i jo. Som marit i muller. Deixa'm veure els teus cabells. Aleshores els portaves així... Més amunt, no et cobrien les orelles, com ara. Vull dir, la primera vegada que et vaig veure.
1: Tu no tens ganes de fer l'amor amb mi.
0: Com ho saps?
1: Ho llegeixo al fons dels teus ulls.
0: Sempre has pretès de llegir dintre meu i no sempre has encertat.
1: Però tu no tens ganes de fer l'amor.
0: Aquesta vegada t'equivoques. Anem.

0: que jo. Ell pinta. I ella, ella no ho sé, ella. Crec que fa de ballarí.
1: Ella? De ballarí?
0: Sí, sí, dona, és com si diguéssim el promès. Són dos.
1: Ja ho entenc, és clar. Són dos gais, ja. I tu? Viu sol?
0: Què vols dir? Que també hauria de tenir un noiet.
1: Podries tenir una noieta.
0: No, no, no. No he nascut per viure aparellat, jo. Tu hauries de saber-ho millor que ningú.
1: I tant, si ho sé. Mira que me'n posaves de banyes.
0: No tantes com et penses.
1: Potser no tantes, però moltes.
0: Ho vam esgarrar, tu i jo. O potser el matrimoni és una cosa esgarrada. Ja no s'adapta a la nostra manera de pensar, de viure. No és així, potser?
1: Però hi ha molts matrimonis que marxen bé, encara avui.
0: El nostre tanmateix no va marxar bé. I si vols pensar que la culpa va ser meva, pensa-ho, tant se me'n dona.
1: Així? Vols deixar entendre que la culpa va ser meva? Jo no et vaig enganyar mai, mentre vam viure junts.
0: La gent raona sempre, sempre així. Tu m'has enganyat, jo no t'he enganyat. Com si posar banyes fos l'única manera de fer-se mal. N'hi ha més de 100.000 de maneres, i tu les vas posar totes en joc.
1: I tu no?
0: Sí, sí, jo també.
1: I a més, m'enganyaves.
0: Però què entens per enganyar? Jo mai no hauria pogut enganyar-te realment, ni si hagués anat amb 100 dones. Tu eres sempre la dona.
1: Mira que bé, molt còmode.
0: El nostre amor va ser una llarga lluita contra l'engany. Cadascú volia posseir l'altre, posseir-lo tot, fins a la destrucció de l'ànima i del cos. Si en un cert moment no t'haguessis allunyat de mi, ens hauríem matat tots dos.
1: Si no m'haguessis obligat a deixar-te.
0: Escolta, li diràs a ell?
1: El què?
0: Que hem fet l'amor.
1: Encara no l'hem fet. I no he dit que el farem.
0: Bé, tant se val. Mira, ara canviem de camí. Anem a prendre un cafè, vols?
1: Doncs sí.
0: Està bé, aquest cafè. És un cafè petit, però acollidor. I té un bon servei. Abans m'haig de prendre uns comprimits.
1: Per què ho prens, això? Què tens?
0: No res. Una mica de mal de cap.
1: Però n'has pres 4 o 5 de pastilles.
0: És que aquests darrers dies sempre tinc una mica de mal de cap.
1: No t'has fet mirar?
0: Va, els metges. Com més lluny, millor.
1: Vols que entrem? Aquesta humitat no és bona.
0: Va, dins o fora, tant se val. Mal per mal, a fora.
1: I el treball? Com et va?
0: Toco l'oboè, oi? És el meu ofici. Oboista a la Fenice. Sou, assegurança contra les malalties. Finalment la pensió, si un hi arriba. Què hi vols fer? M'haig de defensar la vida. No tinc cap milionari xaruc que em mantingui, jo. Sí. Bé, bé, sí. M'ho dies, oi? M'ho dies. Confessa-ho. Es veu d'una hora lluny que m'ho dies.
1: Ets tu que et fas odiar.
0: L'odi, l'amor... Tot és un gran bordell. Això ho diu l'Eclesiastès. Tant l'odi com l'amor són una il·lusió. Has llegit l'Eclesiastès?
1: Doncs no.
0: És un llibre de la Bíblia. És el més curt, em sembla. Fa poc em va sortir una nova traducció. La vaig comprar perquè sí, i ara és el meu llibre de capçalera. En un miler de versicles, i és tot. Tot allò que serveix per fotre's de tot. I sempre amb el punt just d'emoció. O, si prefereixes, d'autocompassió. I ningú no pot res sobre el dia de la mort. Sembla una obvietat, però prova de pensar-hi una mica. Si hi penses, de moment t'impressiona, no? Però després t'adones que no és veritat. Alguna cosa poden els homes sobre el dia de la mort. Vols que et demani un altre cafè?
1: No cal. Abans has parlat d'un concert que enregistres. Què és?
0: Res. Són uns xicots que tot just han acabat els estudis. Han format una orquestra de cambra. Són molt ferms. S'ho fan tot ells.
1: I tu?
0: O jo toco la part de l'oboè, quan n'hi ha. I els deixo l'estudi

0: sempre que volen fer algun enregistrament. L'hem acondicionat tan bé com hem pogut. Ara enregistrem un concert per oboè i corda. El primer temps ha quedat força bé. Ara treballem en el segon.
1: També us en sortireu, n'estic segura.
0: Tu sempre estàs segura d'alguna cosa. I jo no n'he encertada ni mitja.
1: Sempre has malgastat el teu talent. Però en tens molt, em consta.
0: Sí, sí, tens raó, sí. Sóc un geni. Recordes quan somiava arribar a ser un gran director d'orquestra? Un Toscanini, un Furrangler. Ho admeto, circumstàncies adverses m'han limitat i sóc simplement un Von Karajan. Però fixa-t'hi, som a la Fenice. No, no, no, si ho penso bé, de la Fenice ja en tinc els tallaplens. Però som a Londres, a l'Albert Hall. Una orquestra de 120 executants, tota a les meves ordres. La sala plena d'un públic meravellós. La meva entrada és acollida per una salva d'aplaudiments. Gràcies, gràcies. Vaig en frac, naturalment. Pujo al podi. Després, d'una manera totalment desacostumada, pronuncio una breu al·locució. Dic, senyores i senyors, més ben dit, ladies and gentlemen, encara que no sigui costum de fer-ho, permeteu-me que dediqui aquesta execució a la que sempre m'ha acompanyat amb el seu amor i amb la seva fe en el meu geni, la meva muller. Gràcies. Perfecte, perfecte. Tots els músics em miren atentament, prestos a obeir el senyal del meu braç. Vinga. Som-hi. Na-na-na-na. Na-na-na-na.

0: bé, bé, bé, bé, bé, bravo, bravo, bravo.
1: Sóc un ximple rematat. Tanmateix, l'important és que m'ho conec i que no em faig il·lusions.
2: Saps, de vegades penso coses espantoses.
1: Què penses?
2: Que només t'he fet mal. Que si no hagués estat jo, hauries arribat a ser un gran director.
1: Va, romansos, no oblidis que Sòcrates, a despit de la seva dona, va arribar a ser Sòcrates. A més, quants anys fa que vivim separats? Tu no hi eres i no he avançat ni un pas. No, no, no, no, no hi ha fusta, no. Sobretot, no hi ha hagut força de voluntat. Val més així.
2: Per què?
1: Per coses que jo em sé. Però, mira, aquest concert que estic fent amb els nois ha de quedar bé. Cal que em quedi.
2: Quedarà bé, no tinguis por.
1: Ets molt amable. Adéu, admiro. Em treus un grapat d'anys del damunt. Vine, vine, anem. No perdem el temps.
2: I on vols anar, ara?

0: Ja hi som. És aquí, la fundamenta de la Verona. Aquesta és la primera porta. Aquesta la segona i aquella la tercera, la meva. Recordes? Primer pis, un sol tram d'escala, però quan hi arribava sempre tenia el cor a la gola.
1: No entenc a quin joc vaig jugar ara.
0: Joc? I per què joc? Creus que un home com jo no pot tenir febleses sentimentals? Pensa una vegada a la vida.
1: Què fas? Has trucat? Per Déu, em fa vergonya.
0: Et fa vergonya? Però no siguis estúpida. Entre altres coses, som marit i muller.
1: Tant de bo no sigui la mateixa portera d'abans.
0: La mateixa? Aleshores ja devia renejar els 90 anys. Tens a que deu fer malves. Però era simpàtica, la velleta.
1: Sí que ho era.
0: I si encara fos viva? Doncs no contesten. No hi deu haver ningú. Llàstima. Deixa'm que et miri. Abans també eres així, com en aquest instant. Potser una mica més prima. Figura't, encara més prima que ara.
1: Sempre estava afamada. M'atipava d'espagueti.
0: I sempre tenies unes ganes folles de fer l'amor. No he vist mai una mossa que tingués tantes ganes de fer l'amor.
1: Tu també sempre en tenies ganes.
0: El nostre matrimoni se'n va anar a Norri, però una cosa és certa. Mai ningú al món no ha fet l'amor com nosaltres dos. Ningú.
1: Potser per això mateix se'n va anar a Norri. Les coses massa grans no són d'aquest món.
0: Tens raó. No són d'aquest món. Però jo ara... Jo recordo aquells moments i... Tinc ganes de besar-te. T'ompliria de petons tot el teu cos.
1: No, deixa'm. No, aquí al carrer no.
0: Però...
1: T'ho prego.
0: Però escolta, ja t'he dit que et vull besar.
1: Deixa'm, et dic. No vull.
0: Bé. Com vulguis. Escolta... La setmana passada vaig ser a Milà. Vaig veure el teu home.
1: Què dius?
0: No t'esveris. El vaig veure de lluny, quan sortia de la fàbrica. Com ho fas per fer l'amor amb ell?
1: Això no t'interessa. Sóc jo qui faig l'amor, no tu.
0: D'acord. I només el fas amb ell? O el fas a més amb algú altre?
1: Alguna vegada el faig també amb altres.
0: Puta! Jo no volia. Té, aixuga't. Tens una mica de sang al llavi de baix. Perdona'm. Aquesta vegada també m'he equivocat. Sempre m'he equivocat.
1: Per què te n'estranyes? Volem equivocar-nos. Les nostres són unes relacions sadomasoquistes. Ho saps més bé que jo.
0: No pas aquesta vegada. Ho juro. Hi ha un tren a les 2:48. Tens temps d'agafar-lo.
1: Ara sóc jo que et vull parlar. Així vas anar a Milà.
0: Ja t'ho he dit, la setmana passada.
1: I volies veure l'Atilio.
0: Qui és l'Atilio?
1: El meu home, com dius tu.
0: És el teu home. Fa 5 anys que esteu junts i teniu una filla, oi?
1: Sí. I ens hauríem casat si tu no haguessis obstruït l'anul·lació.
0: No va ser obstruccionisme.
1: Doncs devia ser manfutisme, encara pitjor.
0: No. No ho sabria explicar. Quan es vam separar volia perdre't. Però mai no m'he resignat a perdre't del tot. Deu ser una confusió de sentiments. Potser hauria d'haver anat a trobar un psiquiatre.
1: I què li volies a l'Atilio?
0: T'imagines que volia diners, oi? I penses que t'he fet venir a Venècia per demanar-te diners? Potser a canvi de l'anul·lació.
1: És possible.
0: Mira el que dius. Me'n fot els diners. Fa 2 anys vaig estar a punt d'anar a la presó per un xec sense fons. I no et vaig demanar res. Avui no necessito res. No sabria què fer-ne dels diners.
1: Doncs què hi vas anar a fer a Milà? Tant t'interessava veure l'Atilio de lluny?
0: L'Atilio. Un cop allí vaig tenir curiositat de veure'l. Però només curiositat. En realitat, us volia veure vosaltres, tu i en Giorgio.
1: En Giorgio?
0: A tu et vaig veure. A la tarda, poc abans de les 5, vas aparèixer al pòrtic de casa teva i vas pujar al taxi que t'hi esperava. Anaves molt elegant. Avui t'has vestit de pobre. Temies el cop de sabre, oi? O potser, ho admeto, no volies humiliar-me amb l'ostentació de la teva riquesa. No t'has posat cap joia, ni un anell al dit. Què n'has fet de l'aliança?
1: I en Giorgio?
0: En Giorgio? No sé si el vaig veure o no. Entre la una i les dues van entrar al palau on vius tres noiets de l'edat del nostre fill que tornaven de l'escola. Un d'ells era bastant alt, morè, amb cabells llargs, un jersei blau i un impermeable lleuger, d'aquests que ara es porten. Vaig tenir la impressió que se m'assemblava una mica. Esperava sentir la veu de la sang, saps què diuen? Però no va funcionar. Potser només funciona pels pares decents.
1: Però en Giorgio tampoc va funcionar, es veu. Abans de venir he parlat amb el meu advocat.
0: Ja m'ho has dit. Jo, en canvi, no t'he dit que també vaig parlar amb un advocat abans de telefonar-te.
1: Suposo que et devia explicar que no pots fer res contra mi.
0: En quin sentit?
1: Si em denunciessis per adulteri, per exemple, avui cap jutge no em condemnaria.
0: Sí, segurament t'absoldria, però al mateix temps testificaria el fet.
1: Quin fet?
0: Que de 5 anys ençà vius en concubinatge amb un individu. És a dir, en condicions que danyen la bona educació d'un fill que ja té 11 anys i que comença a preguntar-se...
1: I tu? Tu que has anat amb les putes de tot Venècia. Tu reuneixes les millors condicions per educar un noi en els bons principis.
0: Pensa que per un magistrat tot això fora secundari i em donaria el fill. A més, ja no hi vaig amb les putes. I ni tan sols amb les senyores burgeses com tu. Porto una vida casta. Fora un pare perfecte. Al capdavall, tu de fill, ja en tens un altre amb aquell.
1: Ja m'ho imaginava, que era per parlar-me d'en Giorgio que m'havies fet venir. L'advocat també ho pensava, saps?
0: Ja és massa tard, i em sap greu. El tren de les 2:48 ja l'has perdut. El pròxim surt a les 6:20.

0: Parla amb d'en Giorgio.
1: No.
0: Digues, li agrada la música?
1: Desafina.
0: I què diu de mi?
1: Què vols que digui?
0: Abans has dit que en Giorgio sap que aquell home no és el seu pare.
1: Fins fa poc temps, quan recitava l'oració de la nit, en acabar deia: protegeix també el meu pare de debò i fes-lo feliç.
0: I ara ja no ho diu?
1: Ara ja no resa. Els nens tenen una temporada de fervor religiós. Després els passa. Jo crec que val més deixar-los en llibertat.
0: Però no m'anomena mai? No et pregunta mai res de mi?
1: No se'n recorda gaire. Quan et vam deixar tenia poc més de 3 anys.
0: Quan en Giorgio era petit, que no tenia encara 2 anys, jo estava obsessionat per la por de morir. Sempre pensava, si em morís ara, que és tan petit, el meu fill no es recordaria de mi. No tindria memòria del seu pare, com si no hagués existit mai. Quina idea més simple. Potser d'altres pares també la tenen. Per exemple, el teu home no té por de morir? Potser, com que és tan ric, es creu immortal. El diner és potència.
1: Per què parles tant, quan hi ha tan poques coses a dir?
0: No, al contrari. Hi ha coses a dir. Hi ha una cosa que no te l'he dit mai. En Giorgio existeix gràcies a mi. Sóc jo qui el va voler.
1: És cert. Jo no el podia voler en aquell moment. No estàvem casats, tu encara estudiaves, la passàvem magra.
0: No, m'he explicat malament. Vull dir que jo sé el moment precís en què vaig fer que el concebessis. Fèiem l'amor com uns folls en aquell temps. Mai no en tenia prou. Però no era solament per sensualitat. Potser era una forma d'impotència, més ben dit, d'inseguretat. És a dir, jo tenia la impressió que tu eres com una mena de bestiola que podia desaparèixer després de fer l'amor.
1: Aleshores ja no en comprenies.
0: Cada cop pensava, no tornarà més, ja veuràs com no tornarà més. I per això un bon dia vaig decidir deixar-te embarassada. Em vaig dir, avui li col·loco un fill a la panxa. I te'l vaig col·locar de debò en aquell moment, n'estic segur.
1: I amb això vols dir que en Giorgio és més teu que meu. Has dit que jo era una bestiola. Doncs encara ho sóc. Però ara, tota la meva voluntat, tot el meu calor animal, els he posat en els meus fills, Giorgio i Sílvia, indistintament, tots dos. Mataria qui provés de prendre-me'ls.
0: Sempre ets excessiva. De què tens por? El teu advocat deu ser segurament més hàbil que el meu, perquè tu el pots pagar més bé. Podries mobilitzar una quadrilla sencera d'advocats, els millors d'Itàlia. Si et portés als tribunals, em tocarien les de perdre. En aquest país, i en molts d'altres també, qui té més diners té més raó. En el pitjor dels casos, vosaltres esteu en condicions de resistir una causa durant anys i panys. I en darrera instància, sempre et quedaria el recurs d'agafar en Giorgio i fugir a Venezuela o a Mèxic. El teu home té negocis allà baix, ho sé, de bona tinta.
1: Jo no vull saber res de tribunals, ni vull fugir enlloc. Vull guardar en Giorgio perquè tu no hi tens cap dret. Jo l'he criat. I al començament no va ser gens fàcil. Em vas deixar sense un cèntim.
0: Però ho saps que no en tenia.
1: Vaig fer de tot. De venedora, de mestre suplent, de cosidora, de maniquí, fins que vaig trobar la Tili.
0: I te'n vas enamorar.
1: No facis ironia. És una crueltat estúpida la teva. La Tili m'estima i estima en Giorgio. I en Giorgio es troba bé amb nosaltres. No dic que no li falta res, seria idiota. Parlo d'afecte, del clima familiar. No destrueixis també això. Ja les hem maltractat prou les nostres vides.
0: Escolta. Però si jo no el vull, en Giorgio. T'asseguro que no el vull. No el podria tenir de cap manera. Creu-me, fia't de mi.
1: Sempre que me n'he fiat n'he sortit enganyada.
0: No, aquesta vegada no, res d'enganys. Si no em creus, anem a cal notari i et firmaré tots els papers que vulguis. En Giorgio és teu i de ningú més. La història que t'he contat sobre el moment en què vas quedar encinta l'has entès malament. No era el fill que jo volia. Et volia a tu. Amb l'embaràs et vaig encadenar per estar segur que no desapareixeries, que tornaries sempre. Després, tot se n'ha anat en orri. però jo...
1: Doncs si no ha estat per en Giorgio, per què has volgut veure'm?
0: Doncs perquè... ja t'ho he dit abans. Per poder-te acariciar i besar. No sé, potser per això. Només per això.
1: T'odio. Jugues amb mi, amb la meva por. Sempre vols ser el més fort, sempre.
0: El més fort. Segur, vull ser el més fort. Va, prou llàgrimes, ara, prou. Si plores et tornaràs lletja, no ho saps? Va, prou. Així, va, així va bé. Va, no ploris més. Escolta, torna'm a dir que m'odies. Digues, t'odio. I ara digues que tens fam. Tens fam?
1: Sí.
0: On vols que anem a dinar? Avui s'escau que tinc un feix de bitllets. Vols que anem al Harris Bar?
1: No.
0: Vols que anem a la taverna?
1: No.
0: A la Colomba, doncs?
1: No.
0: Ja ho sé, ja ho he trobat. Vols anar a Caladolf?
1: Sí.
0: Esperem que l'Adolf encara ens servirà en aquesta hora. Va, anem.

0: Com sempre, que bé s'està a Cal Adolf, oi? Quants records.
1: Beus molt. Ja és el tercer got que et prens.
0: Tres gots no són gran cosa.
1: No deixen de ser tres gots.
0: És el primer moment que et comportes com una muller. Aquests dies no bec gaire, de debò. El concert em preocupa. No saps com m'interessa. Ha de ser una cosa important de la meva vida. Els xicots són ferms.
1: Tu també ho ets.
0: Sí, espero que sí. Faig tot el que puc per ser-ho. Apa, menja, se't refredaran els espagueti.
1: No, no tinc més gana.
0: Doncs mira, no m'ho crec. Recordes la fam que tenies? Et menjaves fins a tres plats d'espagueti l'un darrere l'altre. I no t'engreixaves ni mica. La pell i l'os i dos grans ulls. Recordes com et deia?
1: Em deies os, gargot, d'altres vegades clau.
0: I què et deia quan portaven els espagueti?
1: Em deies menja.
0: Menja i què més?
1: Menja, que després anirem a fer l'amor.
0: I era bonic fer l'amor? Digues, era bonic?
1: Amb tu, meravellós.
0: Doncs menja, apa, no perdem temps.
1: Si creus que després anirem a fer l'amor, t'equivoques.
0: No m'equivoco.
1: Ets boig.
0: Soc boig, cruel, egoista. Sempre he estat així. D'altra banda, si no hagués estat com sóc, mai no m'hauries estimat. Has oblidat com et feia plorar? Com més ploraves, més m'estimaves.
1: Au, va. Menja tu també.
0: Doncs jo tampoc tinc gana. És com la recerca del temps perdut. Amb aquesta boira. Això ens costarà un petit atac de reuma. Recordes els 7 volums de Proust? Els volies tu i els volia jo. I la disputa va durar molta estona. Eren el regal de casament d'un amic de tots dos. Ens hauria calgut Salomó perquè judiqués el plet amb equitat.
1: Salomó hauria perdut el temps. Te'ls vas quedar tu?
0: Doncs sí, me'ls vaig quedar jo. Ah, els teus cabells... Aquests cabells... Pobres cabells, estan com pansits, no?
1: Em trobes lletja, oi?
0: Lletja? Diria que sí. Deixa que et miri millor. A veure si ho arreglem. Deixa'm aixecar aquests cabells. Així, ara estan millor. El teu front és...
1: Què et passa?
0: Res.
1: Què vol dir res? A mi no em pots respondre així.
0: Ah, és clar. Tu em llegeixes els pensaments al front. No me'n recordava.
1: Torna a fer-me por, si et sembla.
0: Pots agafar el tren de les 5:40. A les 9 seràs a Milà. A casa, com dius tu, protegida per la riquesa.
1: Torno a tenir por. Tu em pots fer mal.
0: Sí, ho sé. Més del que et pots imaginar.
1: Per què?
0: Perquè sempre has estat enamorada de mi. El vincle no s'ha trencat del tot. El vam suspendre nosaltres mateixos en un determinat moment per no tornar-nos bojos.
1: Ets tu qui el va suspendre, no jo. I sóc jo qui s'hauria tornat boja, no tu.
0: Sabessis com m'agrades quan t'enrabies?
1: Doncs a mi no m'agrada gens ni mica. Marxem d'aquí. No puc suportar més aquest lloc, ni aquest lloc, ni Venècia. Està podrida, has mort. Torna a ser fang.
0: És això precisament el que la fa captivadora. Has mort.
1: Que bé ho has dit. Havies d'haver tirat per actor, no per músic.
0: No tothom ho pot comprendre, Penso que cal tenir en nosaltres el sentit de la mort per experimentar aquesta mena de bellesa.
1: I creus tu que el tens, aquest sentit de la mort? Ets un comediant.
0: Torna-ho a dir.
1: Ets un comediant, un comediant.
0: Tens raó, sí, tens raó. Però el fet és que m'estic morint. De debò.
1: Què significa això? Tots ens estem morint.
0: Però jo moriré aviat. 5 o 6 mesos, han dit els metges. I ho van dir fa 5 mesos.
1: És una enredada, oi? Una altra enredada.
0: No. Tinc un mal aquí al cap. I no hi ha res a fer.
1: No és veritat. Els metges no li diuen mai al malalt que està condemnat.
0: Però jo he estat més murri que els metges. Primer vaig anar al consultori d'en Foschini, aquí a Venècia, i ja vaig ensumar que la cosa era important. Després vaig anar a Pàdua, on em va visitar el doctor Frossi. I aquesta vegada em vaig fer acompanyar per una amiga que figurava la meva dona. I a ella, en Frossi, li va dir tot. Si s'hi va donar les radiografies del cervell perquè ella li va dir que volia fer-les examinar per algun altre especialista a Milà. Ara no solament sé què tinc, sinó també el que em passarà. És que em faig fàstic. M'hauria hagut de petar sense dir res a ningú. Un no té el dret de dir aquestes coses.
1: No és possible que no hi hagi res a fer. Potser aquí, però a Suïssa, als Estats Units, la Tilio, si jo li ho dic, no has de preocupar-te pels diners.
0: Un no té el dret d'anar a dir a una dona que hi va plantar fa 8 anys: allarga'm la mà, ajuda'm a morir. No, no, no és just. Encara que tu i jo sapiguem que entre nosaltres no tot s'ha acabat. De fet, jo només he tingut una dona. Tu. I tu pots fer tot el que vulguis amb aquell home o amb qualsevol altre. Però dintre teu hi sóc jo, sempre jo. Aquí, el cap, el pit, el cor. A mi, tanmateix, sempre m'ha faltat alguna cosa per ser un veritable home. Fins i tot en aquesta circumstància.
1: Voldria que ja fossis mort.
0: Sí, ja ho sé, jo també ho voldria. Hem de tenir paciència. Vindrà quan hagi de venir. Apa, agafem el vaporet i anem a l'estació. Encara hi ha temps pel tren de les 5:40.
1: No, porta'm a casa teva. Fa fred aquí fora i humitat.
0: Quin sentit tindria que anéssim a casa?
1: Nosaltres mai no hem fet les coses amb sentit.

Ens trobem a casa d'ell. El joc de l'ambigüitat que fins ara mantenien s'ha acabat. Ell ha fet la revelació terrible de la seva malaltia i ara la parella afronta el problema real d'una mort imminent. Ella està fortament impressionada. No esperava una notícia semblant i intenta mantenir la serenitat, encara que li costa molt. Doncs el seu amor traeix en alguns moments la decisió de no fer un drama. La casa estudi d'ell sembla tanmateix un taller de pintor. Un llit, un piano de cua, molts instruments musicals i força llibres. L'estudi s'ha condicionat per a sala d'enregistrament. Ell i ella estan escoltant el primer moviment del concert per a oboè i corda d'Alessandro Marcello.

0: Bé, ja n'hi ha prou. Ja ho veus? Aquest és el primer moviment. És això. Després ve l'adagio, que és el tros que enregistrarem aquesta nit. Alguns acords dels arquets i, a continuació, un solo d'oboè, un plany que trenca el cor. Pensa que va ser compost fa 300 anys, en plena esplendor de Venècia. És el camp fúnebre per aquesta ciutat que se'n va a la merda i jo amb ella, segons sembla. S'enfonsa. A vegades de nit, quan no puc aclocar l'ull, m'assec aquí, arran de la finestra, i escolto. En el silenci, un té la impressió que sent com s'enfonsa. Torna al fang, com deies tu. D'altra banda, no és cap novetat. Han desaparegut Nínive, Memphis, Babilònia. Per què hauria de sobreviure Venècia? Ah, la mort se diu amb tot i amb tothom. Qüestió de temps. Hi ha una hora per cada cosa sota el cel.
1: Això també és del teu Eclesiastès?
0: Sí. Hi ha un temps per néixer i un temps per morir.
1: Em quedo amb tu. No torno a Milà. L'Atilio serà comprensiu.
0: Tu agafaràs el ràpid de les 8:36. Em sap greu, però no et podré acompanyar a l'estació. Els nois venen a 9:15.
1: No vols intentar l'operació? Digues.
0: Ni tan solament hi penso. Si sabés del cert que moriria a mans del cirurgià, potser encara em deixaria grapejar pels ferros. Però imagina't que sobrevisqués sec o paralític o mig dement. Per compassió, no? A més, estic preparat per la mort. M'has de creure. No em jutgis pel que avui t'he dit. Avui no m'he portat gens bé, ho reconec.
1: No has dit ni has fet res que ara no comprengui. Ni tan sols quan jugaves amb la meva por. En algun moment he pressentit que et trobaves en una situació desesperada.
0: Aquests darrers dies, mentre t'esperava, m'entretenia imaginant com passaríem les hores, tu i jo, anant d'una banda a l'altra, visitant els llocs que més ens plaïen, que érem, quan érem petits així ho fèiem, xerrant. Realment no havíem parlat mai tant, tu i jo. O fèiem l'amor o ens barallàvem. Aquesta vegada m'hauria agradat parlar de coses qualsevol, el més estúpides possibles. I tu, després, hauries comprès. Després hauries comprès, però sense sofrir-ne gaire. I potser m'hauries agraït i tot, i m'hauries admirat com un home fort. En lloc d'això, hem començat a disputar com de costum. I després, al moment que m'ha semblat millor, t'he etzibat de sobte. Compte, noia, no saps que m'estic morint? Temor, narcisisme, necessitat de consol. Tots sentiments d'infant. No he sabut créixer, jo.
1: Si no vols que em quedi a Venècia, vine tu a Milà.
0: A casa teva? Delicioses vetllades amb el cadàver imminent.
1: Per què a casa meva? En una clínica. Jo estaria sempre a prop teu.
0: No. Tinc aquest enregistrament, el concert.
1: Després de l'enregistrament, doncs?
0: No. No podria morir. No podria esperar la mort en una ciutat que no fos aquesta. I no pas perquè hi he nascut i he viscut, ni perquè l'estimo i l'odio, sinó perquè li pertanyo, com si ella i jo fóssim una mateixa cosa. I perquè està podrida, i tinc la impressió que ens morirem alhora. Aquest destí comú fa menys dura l'acceptació de la mort. Has llegit molt a Venècia?
1: Potser sí, però fa tants anys que no ho recordo.
0: A mi em passava el mateix, però ara l'he rellegida. Saps, un ho busca tot quan es troba en les meves condicions. Doncs bé, em sembla que aquesta vegada he arribat a comprendre aquest llibre. És la història d'un escriptor alemany, home molt íntegre, amant de l'art i de la bellesa. Ve aquí, al Lido, a passar unes vacances i s'enamora d'un noiet. No el toca ni tan sols amb la punta d'un dit, naturalment, però se'l menja amb els ulls i pensa obsessivament. De sobte esclata el còlera a Venècia i l'escriptor descobreix que l'epidèmia ja fa estralls als barris pobres, però que les autoritats s'esforcen a amagar-ho. I ell callat. Amb quina fruïció present que la seva pròpia lepra moral es mesclarà amb la immunda mort de tots. És ben bé això. Quan un està fotut, l'únic consol que pot trobar és saber que estan fotuts els altres. Jo estic ple d'odi. L'odi m'ofega.
1: No és veritat.
0: Trobo gent pel carrer, gent qualsevol que no conec. Els miro fixament i penso, per què jo i no ells? Jo sí i ells no? I els odio. I a tu també. T'he fet venir per odi, per fer-te mal.
1: No és veritat.
0: No, no, no. No és veritat. Però tu no em diguis més que et quedaràs amb mi o que em portaràs a Milà. Sóc feble. Compreno. Psíquicament. Ho sé. Per això te n'has d'anar amb el ràpid, sense més camàndules.
1: Hi ha un altre tren després del ràpid.
0: Sí, sí, el directe de les 9:58. Arriba a Milà a les 0:23.
1: Deixa'm agafar aquest.
0: Bé. Però m'has de prometre que faràs bondat al moment de dir-nos adéu. M'ho promets?
1: T'ho prometo.
0: Mira, no vull que ningú pateixi, eh? Farem una trucada telefònica.

0: Té, he marcat el teu número de Milà. Adverteix-los que arribaràs amb el directe de les 9:58.
1: Giorgio? Sóc la mama. Sí, des de Venècia. Un moment, Giorgio. Hi vols parlar?
0: Oh, no. Mira, et deixo sola perquè puguis parlar tranquil·lament.
1: Giorgio, digues al papa que no arribaré molt ràpid. No, no cal. Digue-li tu. Digues-li que arribaré amb el tren, el de la 023. No, que no em vingui a rebre. Agafaré un taxi. Digue-li que tot va bé. Que no es preocupi. Adéu. Sí, un petó. Adéu.
0: Ja has parlat?
1: Sí.
0: Vols un whisky o t'estimes més que et faci un cafè?
1: Whisky, gràcies.
0: Amb gel?
1: No, com el prens tu. Estava segur que vindria a casa teva, oi?
0: Per què?
1: Per la fotografia, ben a la vista.
0: La teva fotografia és sempre aquí.
1: I les dones que et visiten, què diuen?
0: La dona de la neteja diu que ets molt bonica. Et pren per una actriu, per una estrella de cinema.
1: No la dona de la neteja, les altres.
0: Les altres. Mira, en aquests darrers temps sempre he preferit les dones que cobren. Amb elles, els tractes resulten molt simplificats.
1: I què diuen de la foto?
0: No n'hi ha hagut mai cap que es pensés que eres la meva dona. Jo els explico que eres la meva dona i que després te'n vas anar amb un home farcit de bitllets. I elles diuen que ja es veu que tens fatxa de puta.
1: Tinc fatxa de puta?
0: Sí.
1: I per dintre també sóc puta?
0: Aquí no ho és. Escolta, deixem, va, deixa això... Ja saps el que vull, oi? Oi que sí, que ho saps.
1: Vols que em despulli?
0: M'agradaria.
1: I tu?
0: Jo què?
1: Si tu no et despulles, jo no puc despullar. No és just.
0: Jo t'estimo.
1: No sóc una puta. Voldria ser-ho, t'ho juro. Però no puc.
0: Déu. Què n'hem fet de la nostra vida? Però... No, no és culpa teva. Ara me n'adono. Jo era més exigent que tu. Tu lliuraves tot quan feies l'amor, sense reserves ni temors. Però què sabia jo? Què podia saber si era un noiet i... I encara ho sóc. Mai no arribaré a ser home. No tindré temps. Hauria calgut resignar-se. No pensar mai en un any endavant, ni en un mes, ni tan sols en una setmana. A vegades m'oblido i penso, la primavera vinent... No hi haurà primavera vinent.
1: Prou, t'ho prego. Prou.
0: La primera cosa que em passarà, vull dir el senyal de l'acabament, serà que em tornaré sec. Així m'ho han dit. Un matí qualsevol obriré els ulls i no veuré res. O potser serà lent, de poc a poc. No ho poden assegurar. Ara i tot, hi ha moments que em sembla que els ulls se m'ennuvolen. I em dic, ja bé, ja em va venint. No t'has adonat amb quin afany t'he mirat tot el dia. És la por de perdre't. Déu, no et vull perdre. Et vull tenir en la meva tenebra fins al darrer instant.
1: Calla. Prou. No puc més, no puc més.
0: Vet aquí. Ara saps per què t'he fet venir a Venècia. Tenia necessitat d'algú que sofrís amb mi. Sí, això és sadisme, ja ho sé. M'hauràs de perdonar. Ara me n'adono. Des que te'n vas anar, he estat sempre sol. Sol. I quan et trobes en un cas com aquest, només em pots parlar amb els metges i amb les putes. Les putes fugen si els dic que tinc un càncer al cervell. O apugen el preu. Bé, que ara l'única cosa que vull que em donin és conversa, que m'escoltin. canvi, m'escoltes de franc. Era això el que volia de tu? Però ara, ara, prou, prou, de debò, prou. Em faig fàstic. Però vull que sàpigues una cosa, eh? Vull que sàpigues que... t'estimo encara que no fem l'amor.
1: Ho sé. Ho sé.
0: Mai, mai no t'he estimat tant com ara. Altrament no t'hauria cridat, eh? Vull que ho sàpigues.
1: Jo tampoc no t'he estimat mai tant com ara.
0: Així, tot és perfecte. Vivim en el millor de

0: Ja t'he dit que ara el que m'interessa és l'enregistrament d'aquest concert amb els nois. Ja saps que tenim el primer moviment enregistrat. És bo si tenim en compte que treballem amb mitjans improvisats. Fins i tot la cabina l'han fet els nois. Sigui com sigui, ens en sortirem i el disc serà editat.
1: Us en sortireu.
0: M'interessa més del que t'imagines. És tot el que restarà de mi, dels meus somnis, de les meves ambicions. I el meu fill, saps, la vella idea de què et parlava, el meu fill no tindrà memòria del seu pare, em torna a turmentar aquests dies. El vaig abandonar quan tenia 3 anys i fora insensat d'anar-lo a cercar ara. Però tu, quan serà gran, li donaràs el disc i li diràs que el que toca l'oboè és el seu pare. Li diràs que no va fer res més, però això ho va fer. Llàstima que no tingui disposició per la música.
1: No és veritat.
0: Abans m'has dit que desafinava.
1: Ho he dit només per despit.
0: No canviaràs mai, tu.
1: Mai. Bé. I demà? I demà passat?
0: Demà viuré d'avui. I demà passat, també. Pensa que no seran gaires, aquests demà.
1: Abans, mentre eres allà dins, he fullejat alguns llibres, els que tens més a prop del llit, i he vist algunes frases subratllades. N'hi ha una que m'ha impressionat més que les altres. És aquesta. El suïcidi, com intervenció de l'home en un dels dos fets que li escapen, la vida i la mort.
0: Sí, sí, sí. Del llibre La irrealitat quotidiana. Dottieri, és bo, oi? Corregeix una mica la meva adhesió a l'Eclesiastès quan diu que ningú no pot res sobre el dia de la mort. Alguna cosa és possible sobre el dia de la nostra mort. Quan un es troba en un cas com el meu, és natural que de seguida pensi en el suïcidi. La vida et vol fotre i tu t'avances i la fots a ella amb un acte potser ridícul.
1: Però no t'has suïcidat.
0: Tinc el concert entre mans. Vull deixar el concert al meu fill. He estat un pare massa ximple i ara sento aquesta obligació.
1: I després del concert?
0: Hi pensaré.
1: Tu no et suïcidaràs.
0: Vols dir que no sóc un Hemingway, oi? No, no el sóc. D'altra banda, no tots els homes han de sentir-se toreros.
1: Sí, hi ha homes millors que els toreros.
0: Voldria que comprenguessis que la mort no em fa por. És la por de la mort el que em fa por. No, no, no és cap joc de paraules. Si la mort arribés sense jo donar-me...
1: Jo, en el teu lloc, crec que voldria matar-me. Però també em mancaria el coratge de fer-ho. Sé el que és la por de la por. Per això agrairia que algú m'ajudés, que em fes morir durant el son, per exemple.
0: Ho faries tu per mi?
1: Sí, crec que ho faria.
0: No, no, no et preocupis. Estic en bones mans. En Foschini no és d'aquells metges que s'entesten a fer-te viure quan creu que et moriràs de totes passades. Amb tot m'ajuda a viure mentre és possible. Abans, quan he sortit de l'estudi, no ho he fet per no sentir la teva conferència a Milà. He anat a donar-me una injecció. He après a donar-me-les a través dels pantalons, com els morfinòmens. I ara, ara estic bé, saps? Força bé. Si vols, fins i tot podem fer l'amor.
1: Si tu vols, podem morir plegats.
0: Va, va, estupideses. En Foschini ha promès que m'ajudarà. M'ha dit que ni me n'adonaré. El crec. La ciència ho pot fer, això. Però són molt pocs els metges que pensen que el dolor és injust i que la por és encara més injusta que el dolor. Ha estat un error fer-te venir. Sigui com sigui, ha estat un error. Has perdut el ràpid. Ara vindran els nois. M'estranya que encara no siguin aquí. Recorda que quan arribi el moment has d'anar-te'n sense fer cap escena. No suporto les escenes. i menys encara davant dels nois. Fora intolerable. M'estimen aquests xicots. Em tenen per qui sap qui. Déu, et prego que diguis alguna cosa, que facis alguna cosa mal feta. Tinc necessitat d'odiar-te, comprens? Si t'ho diu, no sofriré tant.
1: Vull morir amb tu. Deixa'm que mori amb tu.
0: No, no, no, això és estúpid. No, no.
1: Dóna'm la mà. Les teves mans. Com les estimo.
0: Els nois. Llàstima. No em recordava ni poc ni gens del càncer de cervell. Escolta, han de pujar 4 pisos. Tenim temps. Què m'has de dir?
1: T'estimo.
0: No, no. No diguis en Giorgio que m'has vist. No li diguis res de mi, tampoc. Quan serà gran, li farà sentir el disc i li diràs que mentre tocava pensava en ell. En ell i en tu. Recordes la primera cosa que t'he dit aquest matí? Gràcies per haver vingut.
1: Jo t'hi respost que havia vingut per consell del meu advocat. Tinc por d'haver-te fet més mal que bé.
0: No, m'has fet un gran bé. Crec que ara me'n podria anar amb dignitat. Potser això no és important, però els que com jo no n'hem tingut mai gaire, en el fons, ens la prenem molt seriosament, la dignitat. Ja són aquí.
2: Hola, benvinguts. Entreu, entreu. Aneu passant.
0: Bé, nosaltres anirem per feina. Seu i escolta. Quan sigui l'hora, ja saps, has de marxar sense plors. D'acord?

0: Què? Ja esteu a punt? De primer farem una prova, si us plau.
1: Però enregistrarem també la prova, professor.
0: Sí, sí, és clar. Molt bé.
2: Anònim Manacià. Concert en re menor per oboè i corda. Segon moviment. Adagio. Enregistrament de prova. Primera.

0: Prou, prou. Un moment, parem. Parem. Un moment. Estimada, penso que ja te n'hauries d'anar. El tren no espera ningú.
1: Sí.

0: Perdoneu-me, nois. Va, tornem-hi.
1: Anònim valencià. Concert en re menor per oboè i corda. Segon moviment. Adagio. Enregistrament de prova. Segona.

0: Acaben d'escoltar...
1: Anònim venecià de Giuseppe Berto.
0: Ha estat interpretat per...
1: Veu megafonia de l'estació, Mònica Mas.
0: Ell, Artur Mas.
1: Ella, Núria Rubió.
0: Narrador, Lluís Pasqual.
1: Registre de so i editatge, Roger Tuset.
0: Direcció, Artur Mas.
1: Anònim venecià, una producció de...
0: Teatre a la ràdio.
1: De Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora d'aquest matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus, situat a 900 metres del principal, també hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment, això sí, el foc no ha superat els eixos de contenció i d'aquesta manera no ha entrat ni al Parc Nacional d'Aigües Tortes ni a l'estany de Sant Maurici. A més, els agents rurals mantenen avui actiu el Pla Alfa per risc d'incendi amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3 de perill. I en plana política, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. En roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat, a més, que s'han desplegat 3.000 efectius addicionals per retornar la normalitat. I en plana de succés, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. I tanquem amb els esports. En natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el Pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
3: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
3: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin des del Corte Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en el ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis d'Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el voluntariat ambiental i social de Call d'Atenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Ho havíem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses ja amb la gent gran i això, i ajudar-los.
14: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit, també, això.
13: Igual.
14: Sí? Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
15: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
16: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
15: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar el desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos. 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
0: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
2: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat

0: Dim Pilar Moreno.
1: Des del 22 de juny ja estan a la venda a les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i ja estan bé. I després també a la web, és una web que es diu Dietètica Central.
0: Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
2: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui al Vallès Oriental ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
3: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ara Montlleu.
5: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta, i ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
4: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el casino, l'església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el centre democràtic i progressista, els balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions, que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival, les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova

0: Es retroben amb el Castell de Déu, el primer de l'any. La colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
1: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8, i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
0: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
1: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
0: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
1: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
0: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Cubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
4: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que, amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, un, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves i jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
3: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
0: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
5: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
6: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
5: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
0: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.
1: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
0: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrer nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc.
9: Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors. Tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia, es tracta d'un grup de 7 satèl·lits, on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara, també tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa, S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa, el grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad, és molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad, conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pacifae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
4: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el Pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
6: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
7: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
6: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
8: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
6: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
9: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
3: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
3: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
10: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
11: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació, investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
10: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
12: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
10: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
13: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
14: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
13: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
3: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
15: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen al postpart.
16: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part, de l'embaràs, és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
15: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
1: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
18: Les rebaixes d'aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
17: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
1: Obrim el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas, que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de la pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions, això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
7: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar 1 en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Hark en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit del Reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
9: Empat sense gols en el primer partit de l'era de Dual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Lotgi Negra ha posat per alinear dos onzes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada a Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Dual Bacar.
10: Crec que jo no sé ho han donat tot. Feia molta calor, fent dos onzes, mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en general estic molt content del rendiment de l'equip.
9: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històrics en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de Josué Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'escalenc Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
12: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
11: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona Women va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora Lauri valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
13: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Tymy Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La CHE, amb tota cota, la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament. Avui amb una 50 de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir als castells de Vilafranca, a la plaça de Vilanova i la Geltrú, en la Diada de les Neus, es van retrobar amb el Castell de Déu, el primer de l'any. Tot l'èxit també es va escampar entre la resta de colles, que també van sortir de la plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra. Obrim amb el tema Esposes i amants, interpretat per Dick Hyman.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras, a Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi ha en successos una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del servei del sistema d'emergències mèdiques li han practicat maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per a salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I parlem del temps i sobretot ens centrem en que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquesta mateixa tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, la EMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. Aprofitem, doncs, per repassar la previsió del temps per avui. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Un migdia càlid una altra vegada aquí a Catalunya amb uns valors que hem arribat a superar els 39 graus, com ha estat el cas de Montesquieu o a la mateixa Conca de Tremp, amb una xafogó molt marcada a tota la costa catalana. Ja des de primeres hores de la tarda estem pendents dels ruixats que tenen lloc al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb una propera nit i matinada de mal dormir a tota la costa, mínimes que no baixaran dels 24 graus, i ja a primeres hores del matí tindrem una nuvolositat més compacta a tota la costa catalana. A l'interior tindrem el pas de molts núvols. Els híbrids pendents dels ruixats que tindran lloc sobretot a Ponent i al Pirineu Occidental, on podran descarregar molta intensitat i molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Temperatures a les hores centrals del dia que continuaran sent ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en els incendis, els bombers segueixen treballant en aquest incendi de vegetació al Capràs a Llançà. Segons el cos, han perimetrat amb línia d'aigua aquest incendi i ja comencen a desescalar el dispositiu. Helicòpter bombarder ja ha fet la darrera descàrrega i torna cap a la base. On sí que segueixen encara amb mitjans aeris és a Sanet, al municipi de Vilaller de l'Alta Ribagorça. Allà només poden pràcticament atacar aquest foc amb mitjans aeris, amb quatre concretament, i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. Ja en esports, a aquesta hora està previst que arribin al final del Tour de França femení a Ginebra, on està la ciclista d'Esplugues Paula Blasi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Sanet ha tornat a fer un pirocúmul, un gran núvol que es forma a causa de la calor extrema generada. Els mitjans aeris dels bombers de la Generalitat segueixen fent descàrregues a les zones baixes per evitar l'obertura d'aquest incendi. I les unitats terrestres situades a les zones més altes treballen per trencar els passos de continuïtat i evitar que entri a la zona de la Vall de Boí. Recordem que aquest incendi ja ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya, molt vertical i de molt difícil accés, i que fa que compliqui molt les tasques d'extinció pels bombers. Ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Paral·lelament a aquest incendi, els bombers ja estan també acabant amb un petit incendi de vegetació al Cap Ras, a Llançà. L'helicòpter bombarder ja va haver fet la darrera descàrrega fa una hora i ha tornat cap a la base. Les dotacions terrestres que continuen a lloc estan fent tasques de ramat. Per la seva banda, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per aquest risc d'incendis que hi ha avui a una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps. Doncs aquesta tarda la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea, que sobretot afectaran, com diem, la zona dels Pirineus. Canviem de terç i parlem en plana política, que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat atrevessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. Han actualitzat xifres aquest matí mentre a Europa es convoca una reunió de ministres de l'Interior durant aquesta següent setmana per tractar aquest fet. I a casa nostra, en successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I seguim en plana de successos, és que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 al migdia de la localització de 3 projectils antiaeris a l'interior d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble al carrer de Nàpols i es va activar els CEDEX per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. En plana cultural, els castellers de Vilafranca, ahir a la plaça de Vilanova i la Geltrú, es van retrobar amb els Castell de Déu, el primer d'aquesta temporada castellera. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola, hola, hola, molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, cantant pel mig del carrer, escoltant música a tot volum o ballant un temazo, que pot ser. Benvinguts una setmana més a Fora Clixés. Però avui ens agradaria fer-vos, ja per començar, una pregunta molt simple.
2: Quina és la primera cosa que recordeu sense voler?
1: Una olor, no? Un lloc.
2: Una persona. O potser un so.
1: Aquell que no sabies que sabies.
2: Aquell que et transporta en un segon sense demanar permís.
1: Hi ha coses que no es veuen, però ens construeixen, que ens acompanyen quan creixem i que canvien amb nosaltres.
2: I que, si les escoltes bé, expliquen exactament qui ets.
1: Mira, avui venim a parlar del que ens fa, o sigui, bueno, ens ha fet sonar, no?, en certa manera, i per això avui tenim algú que ja forma part de la banda sonora d'aquest programa, perquè ha vingut moltes vegades ja.
2: Molt bo.
1: Molt bo. I una personeta que ens encanta tenir aquí, ell és el Joel. Joel, benvingut una vegada més a casa teva.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí, molt bé. No? I tu com estàs?
3: Molt bé, també.
1: Sí? Content d'estar aquí una altra vegada?
3: Doncs sí.
1: Sí? Li agrada molt, això de venir. Bueno, però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet.
2: Jo sóc la Neus.
3: I jo en Joel.
1: Avui obrirem un tema que ens acompanya des de que tenim memòria.
2: Un tema que ha crescut amb nosaltres.
1: Que ha canviat mentre nosaltres canviàvem.
2: I que, sense adonar-nos-en, ha marcat cada etapa de la nostra vida.
1: El tema d'aquesta setmana és...
3: Timeline musical de les nostres vides.
1: Molt ben dit, Joel.
2: Parlarem de com ha canviat la música en nosaltres. I, com, i, perdó, i de com hem canviat nosaltres amb la música.
1: Ai, pobret.
2: No, perdó, perdó.
1: Ja allà, de cop i volta has volgut allargar. No, no, està bé, està bé. Vale, Joel, què ens volies dir?
3: Del que ens movia abans i del que ens mou ara.
1: Vale, o sigui, del passat, del present i de potser segurament el futur, no? Vale, pregunta per a vosaltres, oients. Quan vau començar a triar música per identitat?

0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
1: El radar d'avui detecta situacions reals que expliquen com la música ens ha anat transformant.
2: Moments divertits, vergonyosos, històrics i una mica dramàtics. He de dir, abans de començar amb el radar, que avui és un programa molt diferent.
1: I tant.
2: No farem,
1: i tant diferent.
2: I molt diferent. No trencarem cliché, no farem res que sigui el que fem normalment, no?
1: Exacte.
2: Volem atabalar-vos molt amb cançons i com ha dit el Joel, no farem un timeline musical de les nostres vides. I què? Quina passada, no? Poder fer un timeline de les nostres vides. Bueno, ara deixo d'enrotllar-me.
1: No?
2: Home, sí, és
1: home,
2: curt.
1: Home, perquè tenim ni mitja vida feta.
2: No, jolín, doncs ni mitja vida i ens faltarà temps per acabar el programa perquè
1: i
2: tenim
1: tant,
2: moltes coses a dir. Vale, Joel, comences tu?
3: Doncs sí, el primer tema és "Aquesta és la meva cançó". Quan deixes d'escoltar el que posen els teus pares i tries tu. O segueixes escoltant els hits de l'època, però no perquè els teus pares l'haguessin posat mil vegades al cotxe de camí a l'escola.
2: Vale, s'entén.
3: Podríem dir el primer moment identitari musical. La primera vegada que vas dir, uau, quina cançó més brutal he trobat i em sento identificada.
2: Vale, o sigui, podríem dir que és el moment, no?, que, bueno, ho diu tal qual, quan comences, jo en aquells... Això em porta molt a quan jo tenia un iPod o un MP3 i em posava allà la música, no?, i ja deixava d'escoltar música amb els meus pares, sinó d'escoltar-ho jo pel camí, anant cap a l'escola, no?, i això en aquell moment per mi era gloriós. No sé si vosaltres penseu el mateix. Vale,
1: sí.
2: Ja, és que ja ho parlarem després, però
1: clar. Són
2: dues... O sigui, el Joel i la Neu són dues persones que no tenen tantes referències musicals, o que no
1: és això, no és
3: no
1: això.
3: No recordem.
2: No és això. No,
1: no ens en recordem, però perquè hem tingut una vida... Anava a dir, molt estable. No és molt estable, sinó és com que no hi ha hagut canvis que ens hagin marcat moltíssim, com 80.000 canvis. O sigui, tu, per exemple, tens com 80.000 canvis perquè t'has mudat, t'has canviat d'escoles i merdes... Ui, perdó. I moltes coses... I llavors tot emmarcat i saps exactament què escoltaves
2: en
1: cada època.
2: Però
1: igualment, no.
2: Igualment me'n recordaria. O sigui, sóc una persona de recordar molt la música perquè l'escolto diàriament i per mi la música és molt important.
3: Però ets cantant, també.
2: Sí, vale,
3: més referències.
2: Però seguim, vale. No estem a la mateixa vibe. No, és broma. Vale, però seguim. Jo porto TikTok i les cançons de 30 segons, que això és un dilema, eh? Avui en dia tenim una de les xarxes més potents del moment, que podríem dir que és el TikTok, vale? Que abans era Musical.ly, no sé com era, però...
1: Musical.ly,
2: doncs mira. On hi ha cançons, bueno, doncs el TikTok, on hi ha cançons pensades, no?, per fer-se viral, i llavors per fer-se viral no han de durar més de 30 segons. D'aquelles cançons que et penetren i et queden fins l'eternitat, d'això que estàs, per exemple, al tren i et ve la de... un beso, ai, com és? És
1: que no ¿quieres que te dé un beso? Me vuelva loca y me lleve preso.
2: Clar.
1: No?
2: Que me...
1: La nova línia es diuen, crec, un grup de música. S'han fet superviral.
2: Pues s'han fet molt virals per un vídeo d'una cançó que s'han agafat, pues, un tros d'una cançó de 30 segons i allò s'ha fet més viral que qualsevol altra cosa.
1: Perquè són una... Com es diu? Un de grups aquests de, que van als diferents pobles. Com es diu això? Un...
2: No sé.
3: Orquestra.
1: Una orquestra, això.
2: Orquestra?
1: Sí, són una orquestra.
2: Vale. De acuerdo. Neus.
1: Ai, em toca. L'arribada del gran Spotify.
2: Que gran aconteixement.
1: Sí, tant. Va arribar el 2008.
2: 2008, tenia 8 anyets, jo i vosaltres 7. Coquis. Bueno.
1: I va ser un gran descobriment que, en certa manera, podem dir que les noves generacions del 2000 han format part d'aquesta innovació que, com tot, té les seves parts positives i les seves parts negatives, no?
2: Sí.
1: Com, per exemple, el Joel i jo abans ho parlàvem, que abans era com... Estaves com una setmana, no?, fent la llista de les cançons que et volies descarregar a l'MP3.
2: Sí.
1: I arribava el dissabte o el diumenge, que era com el dia que podies agafar l'ordinador fixe de casa a descarregar-te tot el llistat de cançons.
3: Sí.
2: Clar, i després si arribes un dia a la setmana que et canses d'escoltar aquestes músiques no tenies la possibilitat d'afegir-te. Llavors Spotify té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Perquè ara ja no s'escolten discos sencers, per exemple. A Spotify tenim tan a prop que podem agafar tot, saps? En aquell moment no teníem aquesta oportunitat i si et treies tot el disc de Shakira, per exemple, que jo vaig fer un any, doncs tenia tot el disc de la Shakira i potser m'avorria, no hi ha cançons que no m'agradaven, però les passava, llavors t'escoltaves tot el disc, no? Que són coses que ara no passen tant. Vale, Joel.
3: L'altre tema és l'efecte Operación Triunfo.
2: Generacions
3: marcades,
2: tu,
3: sí, m'encanta. Generacions marcades per versions. Hi ha moltes persones que veien OT, descobreixen noves cançons, ja siguin clàssics, o noves incorporacions musicals, sense haver-les reconegut anteriorment. Així que podríem dir que Operación Triunfo ha descobert moltes cançons antigues per a molta gent, jo inclòs.
2: T'anava a dir, podries incloure't en aquest,
3: sí,
2: en aquest sector?
3: Sí, moltes cançons.
1: Jo també, amb aquests programes, jo no tant Operación Triunfo perquè no l'he mirat tant, però, per exemple, Tu cara me suena, jo ho mirava molt i també m'ha descobert moltíssimes cançons, clàssics, himnes de les generacions passades.
2: Uau, Neus, com estem avui. Vale, i per acabar aquest radar, jo porto els booms musicals, que direu que són els booms musicals, que a més no es diria
1: què
2: així.
1: Són els
2: es diria
1: booms musicals?
2: Els booms musicals. Vale, els booms musicals, que són? Pues pel·lis, sèries, cançons, sèries, perdó, cançons que sempre passen de ser una escolta simple i de pas a una part de nosaltres. O sigui, totes aquelles cançons que ens representen i passin els anys que passin, seguiran tenint aquesta importància i sensació en nosaltres. Jo, per exemple, me'n recordo les sèries que veia d'iCarly, Nickelodeon i tot això, que és que ara me'n recordaré sempre. Hora d'aventures, hora d'aventures, sí. Digo, coquetos amigos, y vámonos con Katy Perry, Filer... Clar, clar, és que me la sé sencera, llavors podríem dir que estic estancada, saps que ens en recordem. Bueno...
1: Que no facis spoiler del que passarà ara.
2: No, no, no farem clar, spoiler, clar. No. Vale. I això
1: només és el principi.
2: Això només és el principi, perquè encara hem d'obrir el meló, així que som-hi, anem a obrir el meló ja, perquè si no ens donarà temps, home. Obrim el meló.
0: Obrim el meló.

0: És que m'encanta fer aquesta intro. M'encanta. Ui, aquest meló és potent i, ai, molt gustós. Vale, m'encanta, m'encanta fer aquesta xorrada. Sí. On comença l'obrim el meló?
1: Aquest meló no va per dècades, va per etapes vitals. Exacte. Per les nostres etapes vitals.
2: I avui farem el nostre timeline.
0: Toma ja, aquest meló estarà dividit en tres parts. Us ho explico?
2: Sí,
1: sí, sisplau.
0: Us ho explico. No us ho deia vosaltres, els diuen els oients.
1: Vale. Perdó.
2: Una vegada que parlem.
1: Exacte.
0: És una...
1: Ara quan es pregunti no la contestarem. Sí, sí.
0: No, era una broma, però m'ha quedat molt bé perquè la ràdio té els seus oients. No, però em sembla bé, em sembla bé. També per vosaltres. Vosaltres ja us ho sabeu, no? I és, home, home, eh? Però us ho explico a tots. Vale, aquest meló està dividit en tres parts, vale? Estarà dividit. La infància, que és la primera, vale? Que anirem des de quan érem bebitos, els tres, fins a que érem petits, no tan bebitos, sinó que ja teníem una mica de consciència de les coses, no? Després hi haurà l'apartat de joventut, que hi haurà dos apartats, vale? L'adolescència, tal qual, que podríem dir que és el batxillerat, i una miqueta abans, la ESO, vale? Que és quan comença l'edat del pavo, que es diu, vale? I després l'actualitat, que és on toquem l'actualitat després de l'etapa anterior que he dit, vale? I a dia d'avui. Vale, llavors, dit això, que comenci el nostre timeline. I començarà la Neus.
1: Que bé. Que bé.
0: Neus.
1: Mira, comencem parlant del que estàvem dient abans. Que nosaltres, en Joel i a mi, ens ha costat molt com poder dividir, no?, aquestes etapes, perquè al final, o sigui, jo he estat des de P3 fins a quart d'ESO en la mateixa escola. Per mi allò és una etapa.
0: Sí. Vale.
1: Clar, o sigui, potser és mitja vida de la que tinc.
0: No, no, sí, sí, sí, clar.
1: És complicat, és complicat.
0: Vale, llavors, podríem tirar ja la primera, un trosset
1: sí,
0: de la primera
1: sí,
0: cançó?
1: Va.
0: Primera cançó de la Neus, va, aviam quina és. Amb quina...
1: Ai, m'encanta.
0: Ai, quina curiositat. Quina és la primera? Ai.
1: Tim, tim.
0: Nadi.
1: Ding, ding, ding.
0: Vale.
1: Jo era una nena super 3.
0: Vale. Un moment, però això jo no ho he escoltat en ma vida, eh? De...
1: Perquè això és un altre problema, que l'Arlet no era nena super 3.
0: No.
1: És que això
0: moment,
1: és un altre problema.
0: Moment. Després en parlarem, no és un problema. Perquè jo he
1: no,
0: vist
1: no
0: i he conegut moltes coses que tu no saps perquè no has sortit de super 3 i s'ha de sortir de tot arreu. Clar, aquí te l'he tornat, que ho sàpigues, sí. Eh? Te l'he tornat, sí. I ben bona.
1: Jo les vale, tres va. Que he ficat, perquè cada etapa hem ficat tres cançons cada un.
0: Això
1: les tres
0: explicat,
1: són,
0: és veritat.
1: Són Super 3, o sigui, no hi ha més explicació.
0: Vale,
1: són
0: sèries
1: de Super 3.
0: Quina seria la següent?
1: Un clàssic, Bob en manetes.
0: Bob en manetes. Aquesta ja la sé.
3: Bob en manetes, ens en sortirem. Bob en manetes, sí, i tant.
0: Bob, aquesta, ah, ja està.
3: El Bufo i la Wendy fan un equip.
0: Oh, aquesta sí que la sabia, veus?
1: Sí, però en català o en castellà, perquè hi ha molta gent, veus?
2: En castellà.
0: Oh, fent manites.
1: Ai,
0: no, no, jo en català, és veritat, perquè no...
1: És un lío, a vegades em passa de pensar
0: català,
1: que era català o castellà.
0: Català, perquè no me la sé en castellà. Vale, la tercera que has portat...
3: Juguen plegats. Fan el tabalot.
0: Ole, el tabalot. Mare meva.
1: No sé què és el tabalot.
0: El tabalot. Però... El tabalot. Vale. I quina
1: I la tercera, jo era una miqueta més gran ja, que és Espies de veritat.
0: Mare meva.
1: Aquí ja va començar la meva època de veure coses d'espies, policies...
0: Ah, mira.
1: D'aquestes coses que a mi m'agrada.
0: M'ha vingut una que no l'he posat, que és Kim Impossible. Que era d'espies. Un moment. No facis aquesta
1: no
0: cara.
1: Mateix,
0: hauríeu de...
1: No
0: és que s'hauria de veure la cara de la Neus. Vale, o sigui, la Neus, en aquesta etapa de bebito, no, diguéssim, està claríssim que Super 3. No?
1: 100%.
0: I crec que serà tota l'estona així. No, crec que 100%. Hi haurà alguna sortideta. Vale, Joel, anem amb tu.
2: Doncs jo he portat tres cançons que m'ha hagut d'ajudar la meva mare, perquè...
0: Increïble.
2: No,
0: home,
2: no,
0: és que eren
2: no
0: molt
2: recordo.
0: Bebitos, no recorda res. Jo també, eh?

0: que... És francesa, la teva mare?
1: No.
0: Ah, llavors la pronunciació no, no. devia ser una merda.
1: Clar. Ens dormirem aquí.
0: Sonarem a ti. T'imagines un Drag Race amb dang, ding, ding, dang. És igual. Vale, la següent que has portat, què?
1: Una típica, el sol solet.
0: Joel, per favor.
1: No sé si sabeu quina és.
0: No tenies... No sabia quina era. No tenies cançons més fàcils? Ai, més com eixerides?
1: No.
0: Posa't la capa, posa't la capa, sol solet.
2: Clar, jo aquestes cançons també les escoltava a la guarderia.
0: Solet.
1: És que és el que feies.
2: No tenia potestat per dir no, no vull el sol solet, vull la lluna a la prova.
0: Ai, de veritat. Vale, la tercera?
1: La tercera és En el auto de papà.
0: Em moro. Aquesta te la compro. Con un coche nuevo, pip, pip, pip. Aquesta te la compro molt fortament, eh? Què diu, què diu?
3: Talta, no, no, no, la per.
0: Seguirem perquè no ens donarà temps.
2: No, és increïble.
0: Molt bona. No, collons, ara.

0: tu. Porque llevo torta. Venga, va. Ara em toca a mi, nois.
1: Ah, per això ai, volies avançar,
0: no,
1: eh?
0: No, és que l'última sempre és la millor. Així, sent algú. Ah, per això.
1: Així. Ah, sempre ets l'última més, eh? Estic sí. veient en el guió. Ah, molt sí. bé.
0: Vale. T'imagines? Perquè sóc la que més puc aportar. No, és broma.
1: No, vinga, no, no. va, que no hi ha
0: vale. la, ah, que dolenta. Vale, la següent la volia fer a capella, però
1: no,
0: crec
1: per
0: que ficarem
1: favor.
0: Un trosset i ja fa...
1: Em tens és negre amb aquesta cançó, és increïble, juntament
0: és increïble. Amb l'Àlex. Són uns dibuixos animats que jo veia de Bebito, que és d'una tortuguita argentina que vivia en Peguajó. I la, i la cançó és aquesta, Manuelita. Ai,
1: ai, Déu meu.
0: Manuelita vivia en Peguajó. Pero un día se marchó. Pots adelantar-me una mica? Perquè això és llarg de collons.
2: De culleres.
0: De culleres.

0: Bueno, molt bona. Vale, la següent que porto és típica, per favor, en un país multicolor. D'on és això?
1: L'abeja Maya.
2: En un país multicolor.
0: Ole, i a més amb un ritme. Jo de bebito així.
1: Decorista, ja.
0: Decorista. Mare meva, i aquests aguts. I l'última és una que... Mira, jo no veia mai Super 3, però justament aquesta me la ficaven.
1: Que és una cançó que jo que veia Super 3 no l'havia escoltat en la
0: vale,
1: meva vida.
0: Perquè va lligada a les tres bessones. I és Vull ser pirata. És molt bona. Si me la pots...
1: No tindràs ni idea de quina és.
3: No tinc, no sé.
0: Mira, un trosset i proseguim, eh? Atenció. Ara, espera't.

0: Vale. Podríem dir que aquesta etapa de Bebitos ha sigut gràcies als nostres pares, no?, que hem sabut què posar, no?, sí, perquè clar, no recordàvem gaire. Vale, ara aniríem a la de quan érem petits, no? Neus, ui, què? No sortiràs de... Què, com
1: mira,
0: comença?
1: Començo amb com aquesta etapa de deixar el Super 3, però seguim amb Super 3,
0: vale,
1: que no el deixarem mai.
0: No.
1: Un clàssic dels clàssics, tots som súpers a la casa dels súpers.
0: Home,
1: o sigui, tots... home, per favor.
0: Aquesta
1: jo
0: la sé.
1: Jo em transporto a fa... Anava adivinant, però no perquè en tinc 24, saps? Però bons quants.
0: Sí, bueno, un 16.

0: va començar una era que encara dura dia d'avui.
1: Que és de color lila?
0: No, és una era...
1: no has pillat la referència.
0: Azul celeste, no. Azul celeste, blanco...
1: Lila.
0: No, espera't. Que és la meva era telenovela argentina. Per favor.
1: Ah,
0: i va
1: vale,
0: començar tot amb violeta, òbviament.
1: Però de quin color és la violeta?
0: Clar, lila, però estava fent la introducció de la meva era argentina.
1: Ah, vale. Espera, adelanta-la una mica, adelanta-la una mica. Que jo em sé només estribillo i és molt bo. Això...
0: És que se l'està inventant a més, és que no. Haig de dir que preparant aquest programa i he estat una mica malalta de l'esquena i he hagut d'estar al llit, m'he posat a veure Violeta una altra vegada.
1: Sí.
0: Perquè ja les altres que he anat veient són massa recents de telenovel·les. A veure, abans va començar amb Patito Feo, no, però no la vaig seguir tant Violeta com Violeta.
1: No, Violeta va pillar molt fort, eh? Sí, igual sí, que Patito sí, Feo, sí. Però Violeta molt més que Patito
0: Clar,
1: Feo, imagina't.
0: A mi després de Violeta va venir Solamente Vos, Esperanza Mía, i bueno, llavors que la meva actualitat és molt argentina, i llavors
1: no, sí, sí,
0: va començar ja aquí fa
1: allà
0: uns quants anyets. Eh?
1: Vale, i acabaràs aquesta secció amb...
0: Amb un altre clàssic dels clàssics de tots els catalans.
1: D'aquí, de casa.
0: És, home, per favor, Plats Bruts.
1: Home, i quina és aquest? L'únic...
0: Anem a la platja, el
1: que és un capítol musical. Molt bé, amb això t'ho compro.
0: Que jo aquesta cançó la cantava a la... O sigui, jo tinc una casa a la platja i és la meva infància, o sigui, la feien a TV3 al migdia, la tornaven a ficar cada estiu, jo la mirava cada estiu i a més cada vegada que anàvem a la platja, que era cada dia, cantàvem això per anar a la platja.
1: Molt bé. Aquesta part te la compro més que la primera. M'agrada més la teva infància amb petitona que no de bebè, eh? Bueno,
0: vaig anar millorant a poc a poc.
1: Joel, sigues innovador.
2: Vale, venga. Ho intentaré.
1: Aviam.
2: Però crec que no, eh?
1: Ostres.
2: Jo aquesta època, clar, és la que recordo estar al cotxe amb la ràdio, vale. I per això la primera cançó que he portat és la de Blanco y Negro de Malú.
1: Uau!
0: Clàssic.
1: Clàssic, 100%. Faltaron motivos. Merda. Sempre m'invento les lletres, veus?
3: Contigo porque me matas.
1: Mira, harmonies i tot faig.

0: Què?
1: Després recordo que cada divendres, imagino que no seria cada divendres, però el meu pare tenia un vídeo del concert d'Anastàsia.
0: Vale.
1: I per això la següent que porto és I'm Out of Love d'Anastàsia.
0: És un tema...
1: Temazo.
2: Jo crec que no sé quin és.
0: Sí, jo l'he escoltat. No molt, però l'he escoltat. És un temazo. No, no, sí.
2: Potser sí, més endavant. Sí,
0: és molt bo, és molt bo. Llavors podries dir que t'agrada Anastàsia. Quin flow, eh?
1: Sí.
0: Oh, yeah. Madre mía. Aquesta te la compro molt. Per què he de ser jo la que compro? Puc per allà?
2: No has de comprar res.
0: No, està molt, vull dir que m'agrada molt. Molt ben escollida.

0: bona. I què, com acabes?
1: Doncs acabo amb una sèrie que és Atori el Ninja.
0: Mare meva, a veure... Ui, jo aquesta no,
2: la veia també.
0: Sí, hauries d'haver acabat amb la d'Anastàsia, per favor. No,
1: sempre l'estava escoltant i cantant.
3: Soc aquí, nyi-nyi-nyi-nyi-nyi.
2: Que em parles.
1: És increïble.
0: Xuela, anàvem bé, vale?
1: És increïble.
0: Hauries d'haver acabat la secció.
2: Veus, ha acabat el meu temps.

0: Escucharé.
1: El David està flipant, no. Pobre, eh?
0: Vale, avui pues no li queda res, eh? Vale.
1: Ens hem de donar pressa, em sap greu, Arlet, crec que no pots ficar.
0: Bueno, home, no. Vale. Jo vaig a full, vale?
1: Vinga, va.
0: La següent cançó que a mi em posava el meu pare, que dic, papa, era petita, fica'm una altra cosa. És una cançó que parla d'una persona que mata, crec.
1: Ui.
0: Vale? I es diu Maki el Navaja. I ara veureu què diu, me la seva memòria. I és així en plan jazz, així molona, saps?
1: Molt el teu pare.
0: I després així, com una mica de punxolet d'aquest.
1: De punxolet.
0: I diu... El diablo tiene cuernos. Espera. La serpiente cascabel.
1: Maki tiene,
0: ¿qué tiene? Una navaja. Pero espérate, ¿eh?
2: Pero nadie...
0: La puede ver. Se la esconde.
1: Ole.
0: Jamás deja rastro, o sea, es un asesí. Es que habían papa, por favor. Papa. Vale, miedito. Vale, después le porto una de High School Musical, que para mí es la que más me agrada por tema rítmic, que es Get Your Head in the Game.
1: Aquí va comenzar la teva era musical, ¿eh? Porque
0: me encanta. Pam, tu tu pa pa pa pa pa pa pum cha, pum cha. Es que es increíble. Un moment, no digueu que les cançons... És que, per favor... Són tan bona. Boníssima. La ficaria sencera, però no ens dona temps. I després l'última, que m'encanta, crec que ha sigut la meva infància, i no només d'aquesta part, sinó molt més enllà, vale? I ara tornen a fer una cosa de 20 anys, i m'agrada molt... És Hannah Montana, però vaig escollir una cançó de la pel·lícula, que és You'll Always Find Your Way Back Home, que és...
1: Holy, quin títol.
0: És increïble, aquesta cançó. Tu saps el de bon humor que et posa caminant això? Ja ho veuràs. Increïble. I mentre hi ha aquesta cançó de fons, diré una mini cosa. A part d'això, que ara aquí el nostre tècnic meravellós David fliparà, jo, de petita, veia sèries infantils que la gent normal de la meva edat no solia veure.
1: Perquè ets una vieja joven.
0: Vale, perquè sóc una vieja joven. La gent em jutja, molta gent em jutjava... No, sí, i molta gent em jutjava per dir, hòstia, és que los niños de hoy en día no escucháis cosas buenas. I jo pensant, és que no tens ni idea de lo que jo escolto ni de lo que jo he fet amb la meva vida. Bueno, sèries infantils com, per exemple, Jackie Nuka, de venir-se, tacaticota, Pipi Calzas Largas, ja. Heidi, Verano Azul...
1: El David sap qui és, nosaltres no.
0: La Casa de la Pradera, la Laura Ingalls...
1: Home,
0: per favor. Codi Olioco, que això ja és una altra cosa, i ja, això és més nou.
1: Sí.
0: I després també veia coses com molt més... I Marco, també... ara veia, bueno, Marco, i també veia coses, Nickelodeon per mi va ser la cadena més top, on veia, pues, DJ Jordan i Carly, George de la Jungla, Zoe 101, Victorious, Big Time Rush, és que veia tantes
3: Brandy
0: coses,
3: Mister jo. Mr. Whiskers.
0: Molt bé, i això també ho veia. Los Padrinos Mágicos també.
3: Oh.
0: Molt bona, m'acaba de venir. Vale, doncs podríem passar a l'adolescència, no?
1: I tant.
0: Vale, anem a la part prepuber, la ESO.
1: Quina època,
0: ostres,
1: eh?
0: Neus,
1: quina gran
0: què?
1: Època.
0: Quina
1: eh?
0: Gran època. Crec que
1: un canvi totalment diferent.
0: Sí, 100%. Tu comences
1: que
0: a...
1: Que és quan es comença a sortir de festa i acabem tots els amolins a Bidisco, bueno, de la meva època, de la meva edat, que comencem amb Me pintaron pajaritos en el aire.
0: Boníssima!
1: Una mica de reggaeton.
0: Boníssima, Me pintaron pajaritos en el aire.
1: Res a veure, eh?
0: Res a veure. El David deu estar flipant.
1: Con el
0: que dijo que te amaba. Escolta, David.
4: ¿Acaso se fue y me ha dejado ilusionada?
3: Quin canvi, eh?
0: Oh, yeah.
1: Sí.
0: Díselo, Andy.
1: Jo he sigut molt de canvis i coses rares.
0: Os perquè fort,
1: ara
0: eh?
1: Passem a escoltar Ruth Lorenzo, que em vaig fer molt fan d'ella, amb una cançó que es diu Patito Feo, que és res a veure. O sigui, és una cançó trista, de fet.
0: Mare meva, quin contrast.
1: Sí, jo sóc així, de contrastos. Que em vaig fer molt fan, vaig començar a conèixer-la quan va començar a fer Tocar a mi suena, va sortir, i bueno, vaig descobrir pues, tota la seva història, no? I va anar a Operación Triunfo, no? Va anar, com es diu, a Eurovisión. És preciosa, aquesta cançó. Però res a veure, eh?
0: És drama total. Bueno, ens donarà temps a...
1: Sí. I per últim, un altre canvi, pam, pam. Zapatillas.
0: Home.
1: Canto del Loco.
0: Saps quina és, no?
3: Sí, sí.
1: Sí, amb aquesta cançó em transporta a la infància.
0: Tum.
3: Pim. Pam.
2: pin,

0: Marlí,
1: sí,
0: totes aquestes coses que...
1: Sí, sí, i seguia l'era també telenovela argentina, eh? Això no ho parlem mai.
0: Joel.
2: Doncs jo aquesta època vaig descobrir a l'Ariadna Grande.
0: Ui!
2: M'encanta.
0: Ui!
2: I he portat també la cançó Into You.
0: Into You.
2: Into You. Perdó. Sorry.
1: L'anglès,
0: sí, sí. Into You. No ho he fet per corregir-te, eh? Ho he fet per...
1: Remarcar el títol.
0: Remarcar. Tothom ha tingut èpoques d'Ariadna Grande, menys jo.
2: Tu no?
0: No.
1: Fora d'aquí.
0: O sigui, m'agraden molt les cançons, però mai he tingut fanatisme cap a ella de... Oh, Dios.
1: És que mai he tingut fanatisme a ningú, jo crec.
0: Sí.
1: Ara, una mica.
0: Ah, te la va dir. Et rectifico. Vale, què més?
2: Jo aquesta època es queda molt bàsic de pop i per això també tinc Uptown Funk de Bruno Mars.
0: És molt bona, igualment, eh? Sí. Jo aquesta la ballava quan anava els dissabtes a fer dansa, a fer claqué. I la ballava amb claqué.
2: Allà amb fet aquesta cançó, claqué?
0: I tant, claqué pot ballar qualsevol cosa. Ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta. Ta-ca-ta-ta-ca-ta. És ritme, total. Molt bona.
2: I per no portar tota l'estona pop, he portat la cançó d'una sèrie que no és que l'escoltés cada dia, però eren aquestes sintonies que formaven part de la meva vida, que és de la sèrie Hey Jesse.
0: Hey Jesse! Oh. Hey, na, na, na, hey Jesse! Hey Jesse! It feels a little every day. Boníssima. Hey Jesse! Vale. Clar, jo no ho he explicat, però jo tinc tantes referències de música perquè jo m'he mudat moltes vegades i he estat a tot arreu.
1: Clar,
0: jo no ho he explicat, això. Jo quan era bebè vivia a Tiana. Llavors tinc molt clar que la música que escoltava... O sigui, tinc molt clara la música que escoltava a cada lloc. Tiana. Després, quan era més petita, els Romanes. A la ESO, Badalona i Vilanova del Vallès. Llavors, en aquesta etapa de Badalona, Vilanova del Vallès, jo estava molt amb Jason Derulo, penya.
1: Ejasón.
0: El Jason, de Rulo de Cabra. I he escollit una cançó que m'agrada molt. Trumpets. Increïble. Però... El Jason. Però també tenia una... O sigui, era una època bastant tralla i a mi Black Eyed Peas em posava de molt bon humor. I he escollit la meva prefe en aquell moment, que era Where is the love? D'on està l'amor?
1: Oh!
0: Buah, però és que a més els canvis... Para, para, tum, tum. Increïble. I diu 3, 2...

0: també tenia una etapa bastant espanyoleta, bastant dura, bastant intensa, amb un tio pues, que jo l'adoro molt, realment, perquè té molts temazos, que es diu Melendi, i la cançó és Lágrimas desordenades. És que me les sé totes. És que molt bo, també.
1: M'agrada Melendi.
2: No sé si jo molt de Melendi.
0: Vale, i així en resum, que jo també, per ser rara, pues, jo mirava pel·lícules antigues, tipus Cantando bajo la lluvia, Si te novias para siete hermanos, My Fair Lady, Flashdance, Dirty Dancing, Footloose, moltes coses. Igual que abans també cançons d'època, tipus de Mecano, Sau, Sopa de Cabra.
2: D'època?
0: Bueno, època no. Collons,
2: l'època
0: em referia que... generacions dels meus pares, no?
2: Vale, vale.
0: Pobres, els he com matat de cop i volta. Tapes Secretos, La Guàrdia, bueno, tots. I després també veia coses tipus Petito Feo, Argentines, però no era tan intensa amb l'argentí com tu. Vale,
2: passem batxillerat, no?
0: Exacte, pubertat, batxillerat.
2: Un canvi radical, un altre canvi.
0: De cop i volta.
2: De cop Nius, vaig ser molt catalana. Radicals.
0: Molt catalana, de cop i volta.
2: Van començar... una mica Manu Guix es va introduir en la meva vida i ficarem Després de tot.
0: Hem d'anar a pinyon, No
2: dona temps a... Vale, pues Manu Guix, i com Manu Guix comences a escoltar tots els seus musicals, òbviament, vaig començar a escoltar, bueno, Petit Príncep, entre d'altres musicals seus, no? I ara ficarem la següent cançó, que és Serem Petits Prínceps.
0: De Petits
2: Prínceps. És pim-pam, ara ja... Sí, i aquí ja vaig començar a veure musicals i musicals, vaig descobrir els musicals. T'estimo, si he begut, dels millors musicals que he vist a la meva vida. La importància de ser franc, t'haig de dir que he escoltat el disc però no he vist l'obra. I com no, Maricel, i la millor cançó del món, Perquè he plorat, amb l'Himne dels Pirates també, però Perquè he plorat m'encanta,
0: és molt top.
2: Sí, anat pim-pam, no?
0: Sempre he mirat a l'infinit. De cop i volta, super. Deprimento.
3: Quins canvis, eh?
0: Sí. De cop i volta ara vull plorar. T'imagines? I tu, Joel, aquesta part,
2: vinga,
0: com ha sigut?
1: Doncs aquesta època vaig descobrir una de les meves cantants preferides, que és la Camila Gallardo, que ara és Cami, i la vaig descobrir amb la cançó Vent. També és trist.
0: No, però és molt bona, la cançó, i canta molt bé aquesta dona. I és latina, no?
1: Sí.
0: Molt bo.
2: No sé qui és.
1: També era l'època de sortir de festa, i per això he posat una miqueta de reggaeton i he posat Te Boté Remix.
0: Molt bona.
2: Uf.
1: Oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh, oh, yes, oh, yes. Increïble. Espera, espera.
2: Molt bidisco, això.
0: Home. Espera, et fem només el pum.
1: Vale.
0: Merda!
1: És que triga.

0: I l'última d'aquí?
1: I després, és una mica el que parlàvem abans, és una versió d'OT, que és la de No puedo vivir sin ti.
0: Que és la
1: típica. Aitana Cepeda.
0: Home, aquí sí que veia OT, jo. Home... No, ah, clar, jo no, directament a l'estribillo, meu. Jo m'ho invento tot. Vale, jo aquesta època em recorda a Barcelona, Eixample, que és on vivia, i ja d'Eixample vaig estar molts més anys, vale? I bueno, tota la meva etapa era musicals, perquè jo estava fent batxillerat escènic i em rodejava de gent pues, que li agradava el mateix que jo, no? Llavors, jo porto res,
2: escènic un trosset... Escènic o escènic musical feies?
0: Escènic. Ah. I després vaig anar a la carrera, que ja parlarem després, però vaig escollir tres musicals. Hairspray, que es diu la cançó Run and Tell That, és molt bona. Si la pots adelantar una mica... perquè entengueu el mood... Very sweet on the juice. Bueno, després hi ha Hamilton, que és un dels meus musicals preferits, que he escollit la cançó Satisfied, que és un musical que són 3 hores, no hi ha descans de text, tot és cantat, i és rapejat la majoria, i és un compositor, l'Immanuel Miranda, que l'adoro, sóc molt fan, i un dia va venir a l'obra que jo estava mirant i no sabia qui era en aquell moment i vaig marxar.
2: És el meu trauma,
0: vale? Vale, i per últim, In the Heights, que també és de l'Immanuel Miranda, que també és l'altre musical preferit, i es diu Enough, que és una, la mare que està enfadada i es nota, perquè diu, prou, no. Les salsites, que la salsa m'encanta. Jo veia Glee, Smash, Sister Act, tot el que era musicals en aquell moment. Vale, actualitat, i anem a sacos, que no donarà, és que bullo, sí, sí, que no donarà sí, sí, temps. De fet, no sé si dir-les i que no sonin.
2: Vale, em sembla bé.
0: Perquè són moltes.
1: Vale.
0: Llavors,
2: em sembla bé,
0: digue-les i...
2: Actualitat, Argentina, Lali, anàvem a ficar aquest gran tema 33 que em flipa. Després tenim, bueno, seguint amb Argentina, Mau i Ricky, Los Miranda, aquí una mica més espanyol, Lola Índigo, amb Mojadita, que m'encanta també. Conduïm aquesta cançó.
0: Sí. Molt bona, molt bona.
2: I un dels millors concerts que he vist mai, per cert, i en plan escènicament. I Camilo y Maluna, Índigo, un gran tema també.
0: Vale. Vale, Joel?
1: Doncs jo ara doncs escolto Rosalía, l'últim disc que ha tret, que és increïble.
0: Sí, és molt bona.
1: Nati Peluso, també, que ha tret un EP de salsa, Mal portada, si t'agrada.
0: És molt bona, és molt, molt bona. La Nati Peluso també m'agrada molt, no les puc ficar totes, però...
1: Després també una miqueta de pop rock, amb Radio Futura.
0: Vale.
1: I una mica electrònica amb Charlie XCX.
0: Aquesta és molt bona, també.
1: És molt bona, també.
0: Jo també...
2: Ens hem unificat,
0: crec que amb la Neus igual, o sigui, Belé, Inolvidable, que és com un reggaeton super intens, a pes Mau i Ricky, Te Quiero, bueno, el portador de Mau i Ricky m'agrada molt, Camilo, perquè tot el que és salsa, ritme, m'agrada molt.
2: Batxates,
0: llavors, mare meva, quantes cançons i quins temazos, i quin poc temps, no podrem fer laboratori si no ens posem un cuet. Llavors, anem a laboratori, em sap greu haver passat per les cançons així per sobre, però és que no dona temps, ja farem un altre timeline, si voleu, un altre dia. Laboratori.
3: Laboratori activat. Imaginació en marxa. Començant experiment.
2: Arlet, ja estem al laboratori.
0: Sí, ja estem al laboratori. I avui venim amb un joc nou.
1: Doncs explica.
0: Vale, avui els tres hem escollit tres cançons per separat, vale? Ningú sap les cançons dels altres, ho sabem, els tres.
2: Sí, cadascú sap les seves.
0: Exacte, sí. Però ho sabem. Vull dir, només és per dir-ho als oients perquè sàpiguen per on va la cosa. Només la persona que les ha escollit sap quines són, vale? Llavors, haurem d'endevinar qui creiem que l'ha escollit dels tres i de quina etapa creiem que li ha format part. Mm-hmm. S'entén d'aquestes etapes, bebès, petits, adolescència...
2: I tant.
0: De quina ha format part.
2: S'entès.
0: Llavors,
2: vinga, va.
0: Anem a dir-li al David que posi aleatòriament la cançó que cregui que vulgui ficar primera. Sense dir de qui és, clar. La que vulguis.
2: Ai, quins nervis. És que només rient ja sabem de qui és, no?
1: Sí.
0: Vale?
2: Futuro me deparará.
0: Vale, assenyalem. 3, 2, 1.
2: Però no podem assenyalar perquè la gent no es veu.
0: Ah,
1: hem de dir el nom.
0: Hem de dir 3, 2, 1.
2: Arlet.
0: No, Neus.
2: Ai, no.
0: Joel, Joel, és el Joel.
1: Jo.
0: Ha guanyat. Neus, què
2: és
0: fas?
2: Que has rigut així i he pensat que eres teva, que era teva.
0: S'ha notat un muntó que era el Joel, realment.
2: Ai, de veritat.
0: Ostres, tio.
2: I de quina etapa?
0: Jo crec que era del plan... De...
2: Adolescència.
1: Sí. Adolescència.
0: Sí, jo crec que sí. Vale, següent cançó. Jo riuré totes, vale? Us aviso. No comença. Vem, Magalena, i ahir que riure a totes, és com molt paràs aquesta cançó. Un dia de sol, alegria de coño, é curtir o verão. Vale, va, hem de dir noms.
2: Vinga, va.
1: Vale.
0: 3, 2, 1, Arreus. No!
1: No? M'has enganyat.
0: L'he mirat a ella molt del plan 1.
2: Home, he ganado. I època.
0: Època, eh?
2: Adolescència, sempre diré
0: el mateix. Sí, és molt bona. Vale, següent.
4: Os presento a Jorge, un chico normal, como tú. Y esta es Lara, una chica pues normal, como tú. Van a clase juntos, pasando tinta.
0: És la Neus, segur. O no, sí, és la Neus, perquè és que ella 13 i li agradava o algo així. Vale, o és ell. Vale.
2: És Calle 13?
0: Vale.
2: No és Calle 13, no?
0: No. Sí, és el cantant de Calle 13.
2: Ja no.
0: Ah, però és el cantant.
2: Ah, perdó, perdó.
0: Vale, 3, 2, 1, Neus.
2: Efectivament.
0: És molt bon aquest tema, eh?
2: És un poema.
0: T'he clitxat, però no és molt bé. Vale. Vale, següent. Ah, quina època? Jo crec que adolescència.
1: Adolescència.
2: Sí.
0: Adolescència tipus batxillerat.
2: Sí.
0: Vale.
5: Elfie. Now that we're friends.
0: Ja sé qui és, ja sé qui és, perquè o és aquesta persona o sóc jo. És el Joel, 100%.
2: El Joel.
0: Sí.
1: Sí.
0: És el Joel.
1: Home, Ariana Grande.
0: Ha sigut una mica cabronset, perquè la Neus sap que
2: podria ser molt
1: la dolent. Sempre pensava, clar, l'Arlet ho sabrà.
0: Que dolent que ets. Vale, següent.
6: Knock on wood. Can we go thrift shopping?
2: What? Oh, quin gran tema. 3, 2, 1.
0: Joelet.
2: Sí, sóc
0: jo. Pera, pupa. Un moment, és un temaco.
2: Sí, tant, eh?
0: What? De quina època era?
1: Adolescència.
0: Era pre-puber. Però sí.
2: Època Jason. De
0: època Jason.
2: Back Eyed Peas.
0: Trust in my pocket. I'm on it. Següent. This is fucking awesome.

0: les d'un dream, d'acord?
1: No sé quina dels dos. Pues...
2: Algunes que pues, mentin.
1: Joel.
2: No, no, no.
1: No? Arlet.
2: L'Arlet, que és actriu i sap mentir.
3: I Sofia Coll, que li agrada.
2: Sí.
3: Ah, el programa... Cabrona,
1: sí,
3: diu que no, és que
1: sóc
3: tan cabrona.
1: Vale, va, següent. Ah, no, l'època, realment actualitat.
2: Sí, perquè aquesta cançó.
1: Sí, si és de quan ets adolescent tenim un problema.
2: Sempre
4: ja riu, i
1: surt el sol, i s'abateguen el sol, i s'adonats a les valls adormides, neus. Pulsó del qui... O tu!
3: Ai, això, eh?
2: Soc jo.
3: Mala.
2: Sorpresa.
1: Ara, jo no sóc, no sé ni quina cançó és, o sigui,
0: amb tu un viatge llarg.
1: Adolescència, festes de poble, eh?
2: No, d'unes colònies d'estiu que anava a Vilagrà.
3: Prepuber?
2: Sí, infants, sí.
1: És que ens costa molt identificar les èpoques.
2: Ja.
3: Vale, següent.
1: Infinits
0: sobre la pell.
1: La pantonguera en ràpia era. No me'n fas bé, això de dissimular, putito.
2: No, perquè m'heu pillat.
1: Ho tinc clar, eh?
3: Vale, 3,
1: 2, 1, Arlet.
3: No.
1: És el Joel. Joel. Jo?
2: Neus.
1: No, m'he confós de cançó. No sé ni quina cançó és.
3: M'encanta aquest aconteixement.
1: Segur?
3: Sí.
1: Pues hi ha una cançó que m'agradaria que sonés, que no sonarà.
3: Quina
1: és? No sé. Arlet?
2: Actues bé.
3: Ho he copiat malament. No. Ai, no era aquesta la que jo
1: volia. Soc jo.
2: Ah, ets tu?
3: Que cabrona! Que cabrona, que he escollit aquella! Ala, que cabrona!
1: És que abans hem parlat d'aquesta cançó i la Rita ha dit, merda, l'has vist. I he pensat, he ficat la mateixa.
3: No, no me toque la palma de la conozco.
1: No, era aquesta la que jo havia ficat també.
3: Vale, jo la de no me toques la palma de la conozco. Aquesta és morta que senzilla.
1: Ah, la d'abans era teva?
3: Sí, no, la d'abans no.
1: No, és igual,
3: deixem-ho. Me gusta presumir. Ole.
1: Doncs vinga, següent.
3: Vale, hi ha més o no?
1: No?
2: No, no.
3: Que no hi ha més?
2: No hi ha més.
3: Mare meva, quin Cristo. Fatal. Vale, haurem d'anar acabant el programa perquè, mare meva, quanta música. Ai. Crec que acaba... que acabar aquest programa amb aquesta cançó és molt top. Bueno, ara ja anem a una altra dimensió.
1: Ai, relaxació, eh?
3: Ara de cop i volta sóc profe de ioga i de pilates.
1: Vinga, va.
3: I de moltes coses més. Ui. És que ja em sé... Les... Vale, pues seguim. Després d'aquest viatge, no?
1: Queda clar que la música no només evoluciona.
3: Ens construeix.
2: I ens delata.
1: Hem passat per cançons per dormir...
3: Exacte, és que el del Joel m'ha destapat de cop i volta una sensació nova a cançons per sentir-nos invencibles, no?
1: Exacte, gràcies Joel per formar part del nostre programa una altra vegada.
3: Ens encanta que vinguis, ja saps que sempre tens la porta oberta i que això és casa teva.
2: Moltes gràcies, jo encantat d'estar aquí.
1: I tornarà.
3: I tornarà, segurament.
2: Sí, tornaré.
1: De què tenim data ja?
3: Sí, hi ha una altra data perquè torna, perquè no es pot desprendre. I ens encanta que no es pugui desprendre. Vale, gràcies a la ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
1: Com sempre, el David Rius, que avui l'hem fet suar. I ens ha fet suar a nosaltres també, eh?
3: I a l'Àlix Gilabert per posar veu a tot allò que sona tan bé.
1: Família.
3: Escolteu música.
2: Encara que sigui la mateixa 200 vegades.
3: Exacte.
1: Perquè el timeline continua.
3: I nosaltres també.
1: I tant. I recordeu, si feu el vostre camí...
3: No, si el vostre camí... Sí. Si feu el vostre... No, no, és igual, és igual.
1: No passa res. Es nodreix de molta música, és meravellós.
3: Mare meva, com hem acabat el programa avui. Aquí acabem, o millor dit, el caos ens perseguirà. Aquí comencem.
1: Però atenció...
3: La setmana que ve...
5: Això ha sigut Fora Clitxets. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicació cada orografia del terreny i amb unitats de Graf i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraça Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps, si és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem-hi ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Generació Chic. Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Generation. Ready for a transmission. Look for it, Hello 80s style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem amb un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una cita més, una trobada més amb la colla del Generació. La colla que ens trobem aquí, doncs, cada programa, cada setmana, una entrega. Això si ens escoltes per la... a través de la sintonia, però si ho vols fer a través dels podcasts que anem penjant a la web de la ràdio, ja saps que te'ls pots fer com vulguis. Nosaltres ho fem un cop a la setmana. Tu, potser, en una setmana te'n pots escoltar 3, 4, 5 o 27, a veure si saber. La qüestió és que aquí nosaltres el que fem és això. Recopilar, recordar junts històries i cançons dels 80 i els 90. Cançons que, doncs, aquell dia, en aquella època, et van agradar força. Això ja és motiu, doncs, perquè ara ho puguem recordar, no? Com sempre diem, són aquelles cançons que ara, després de 20, 30 anys, 40... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, també hi ha els que tenim, si recordem cançons de fa 40 anys. O 50. No que ens les expliquem, no, que les recordem per cosa nostra, això vol dir que... ja en tenim uns quants. Bé, però tenir-ne o fer-ne, doncs, és senyal que els hem viscut, i això també diuen que és experiència. Experiències que compartiu també amb nosaltres i ho podeu fer gràcies a Instagram, el perfil que tenim, amb l'arroba al davant, Generació Chic, tot junt al darrere, i allà, doncs, a vegades ens expliqueu històries que us recorden les cançons que anem punxant aquí al programa. Moltes d'elles són les que ens demaneu, també. I ho feu també a través d'aquesta via. Mira, avui comencem... No sé per què les peticions que ens feu la majoria són amb les lentotes aquestes que posem al principi, eh? Esteu tots molt enamorats encara i encara busqueu aquestes cançons de mort amb té final que tant ens agrada posar i posar-vos aquí. Ai, va, què? Comencem amb una d'aquestes? Sí. Amb el Richard Marx, que ens demanava la Mari Carme. Doncs, Mari Carme, aquí tens aquest Right Here Waiting.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: El que et deia, aquesta del Richard Marx, amb la que comencem el Generació d'avui, Right Here Waiting, des del Ribbit Offender de 1989.

Aquí, Esperanta. Això no t'han dit, segur que t'han dit més d'una vegada per una altra història, per una altra manera. I que no deu voler dir el mateix, però nosaltres aquí doncs recordem aquesta cançó superespecial de 1989, Right Here Waiting For You, del grandíssim Richard Marx, el cantant de Chicago, Illinois, amb una llarga carrera a les seves espatlles, però que si hem de buscar una cançó que ens recordi aquest senyor, doncs, sens dubte, anirem amb aquesta balada impressionant, Waiting for you. Aquí, Esperanta, t'estem esperant, i si vens, doncs mira, si vens ja t'ho diré, no? Perquè si vens era dels Ja t'ho diré. Doncs anem amb aquesta dels Ja t'ho. Vinga.

Damunt d'aquesta roca em trobaràs ballant de puntes. Com ens agrada aquest parlar de ses illes, eh? El parlar d'aquest ens venen des de Menorca, concretament des de Ciutadella, la banda d'en Cris Joanico. Aquest, ja t'ho diré, eren aquesta formació que ja et dic, venien des de Menorca amb aquesta història que em van dir així. Si vens, a nosaltres ens agrada que vinguis sempre. Bueno, anem amb el senyor de Cinecittà, des de Roma, Eros, un nuevo amore.

fet, la cançó es diu Un nou amor, no soñar, eh? Però ja passa, eh? Això amb les cançons que... Mira, tenim un títol, però ens acabem quedant amb un altre. Ai, i aquesta, parlant de títols, això és una d'aquelles paraules que nosaltres no hem tingut mai, eh? Això ho tenen més les noves generacions. La Jennifer Page ens parla, això, del seu crush. Tu n'has tingut mai un de crush?

l'americana Jennifer Page. Amb aquest excitasso, eh? Amb aquest crush que ens diu això. És aquesta paraula que nosaltres no... Nosaltres en dèiem amor platònic. No em diguis que no quedava més xulo. Ni més bonic. Maco perquè sí, és l'amor platònic. Nosaltres tenim amor platònic per gent com la Jennifer Page. Des de Georgia, als Estats Units. Una cançó del 1998, el seu gran èxit des d'un àlbum que es deia com ella, Jennifer Page. Ai, va, anem amb una gent d'aquí, de molt a prop. Aquests ens els estimem, que aquests venen de molt, molt, molt a prop. Tan a prop que et dic que venen... Mira, podríem venir a peu i tot, perquè són des d'aquí, des de Sant Feliu de Llobregat. OBK, de què me sirve llorar? De què serveix?

he volgut a llorar. De vegades és important plorar, perquè allò de que els xicos no lloren i aquestes tonteries, doncs ja potser ja sí que les hem passat una mica de moda. Us deia que aquests arriben des de molt, molt, molt a prop, des de Sant Feliu de Llobregat, els OBK. Miguel Ángel Arjona, Jordi Sánchez, i aquí darrere tot això és producció, és factoria Blanco i Negro Music, Aquí darrere tenim la mà, es nota la maneta del Quique Tejada com a productor de tot això. Des d'un àlbum mític dels OBK, el Llama lo Sueño, aquest de Què me sirve llorar, de 1991. Va, què? Ens posem, ara que estem així com una mica electrònics, ens posem amb una d'aquestes cançons que se't posen aquí a la ceba, d'aquelles que diem que se't entren aquí al cap i no hi ha manera de treure's la cançó, la tornada.

Què és o no és això que et deia? Se't posa aquesta tornada al camp, no? I no hi ha manera, eh? No hi ha manera. Sin Luis Sebastián. En realitat, el senyor es diu Sebastián Roth. Alemany, ell, i amb aquesta història... Això ens arribava des de 1995. Shut up, sleep with me. Calla i vine aquí a dormir, home. Passa, passa a dormir, passa a dormir amb mi, passa a dormir amb mi, amb aquesta tornada que, noi, és que... A veure si ho tornem a sentir, eh? Va, calla i passa a dormir. Sleep with me, come on, sleep with me, shut up. Sleep with me, come on, sleep with me, shut up. Doncs podem estar així, no sé, fins que arribin les notícies. Sleep with me, come on, sleep with me, shut up. Sleep with me, come on, sleep with me, shut up. Sleep with me, come on, why don't you sleep with me? De fet, és una versió així com molt moderna i molt discotequera d'allò que ens havien dit sempre els pares, eh? Va, calla i passa a dormir. Calla i vés a dormir, doncs és una mica això. Sleep with me, shut up, passa vint a dormir i a callar. Come on, sleep with me, shut up. Ai, anades d'olla d'aquelles que ens agraden també aquí al Generació Chic. Ja ho saps, sí, anem ara amb una mica de qualité amb la Belinda Carlisle.

o Belinda Carlisle. I és això que... Ah, després et diu, és que no ho dius bé. Què vols que et digui? Jo el que et dic és que es diu Belinda, això sí, i que ens parla de que el cel és un lloc aquí a la Terra. Heaven is the place on earth.

0: Estem aquí debatent amb una amiga això del, del tema del nom de la Belinda Carlisle aquesta i bé, doncs a veure com, com ho arreglem això. El que sí que és cert és que ella ens diu això, doncs que el cel en realitat és un lloc que és a la Terra i això està molt bé, que vulguem buscar el cel aquí i no esperança que ja ens arribarà o que no sé què. A veure, digue'm, digue'm com, com carai es diu això, perquè aviam com ho dius tu i com ho dic jo i... Doncs diu que s'ha de dir així, aquesta amiga que tinc aquí, diu, diu així.
1: Belinda Carlisle.
0: Ostres, és que amb aquest accent, noi... Ai, doncs aquesta amiga es diu Google i si vols també també la pots tenir tu allà, allà on vulguis. Anem amb una altra gent. Són els Erasure i això es diu Sometimes, un altre exemple d'aquesta música electrònica que ens encanta recuperar aquí el Generació Chic. De vegades, no? Sometimes, doncs som-hi amb els Erasure.

Sometimes, de vegades. La història que ens porten aquesta gent, els Eurasia Reacció també té història. Si vols, també t'explico una mica. Sometimes, de vegades. Aquesta música que ens sona molt, és un so molt anglès, un so molt d'aquest... Bé, com n'hem de dir, això? Bueno, això de les etiquetes ja ho sabeu, eh? Però clar, si et dic que això està format, és un duet format pel Vince Clark i l'Andy Bell, aquí és aquest Vince Clark. Això et sona de Depeche Mode, evidentment, és un dels fundadors de Depeche Mode. Doncs després va muntar aquesta història amb l'Andy Bell. I ja tenim un exemple més d'aquest pop electrònic.

I ara, doncs, home, podem anar una mica de pop, una mica de rock, una mica d'una cosa més d'aquí, no? Sí, et sembla, eh? No sé, jo t'ho proposo i tu em dius... Aquestes guitarres ens porten cap a Saragossa. Sí, senyor. El que passa que, mira, una altra de les peticions que ens arribava dels amics del Generació. Aquí la Maria, la Mar, des de l'altra punta de mar. Des de Palma, des de Mallorca. No, des de Palma, però sí, des de Mallorca ens demanava: ei, per què no posem una mica d'Héroes? Doncs anem amb els Héroes, anem amb aquestes Entre dos tierras. És una mica d'això, no? Ja ens demanen des de Mallorca, doncs això...

Doncs entre dos tierras una mica és això el que ens passa, aquest mar que tenim entre per exemple, aquest Mediterrani que tenim entre Catalunya i ses illes, perquè aquesta petició ens arribava, això, des de l'Illa Gran, des de Mallorca.

0: Entre dos tierras, doncs, aquest mar, doncs, ens diuen també que Mallorca és això, un regne enmig del mar. I si parlem d'aigua, doncs, home, aquesta gent de Saragossa, d'això de l'aigua, tenen l'Ebre, també, i van fer l'exposició d'això de l'aigua, totes aquestes coses. La banda del Bumburi, des dels Senderos de Traición de 1990. I nosaltres arribant al final del programa, ja, eh? I ho farem... Mira, com ens agrada fer les coses aquí al Generació Chic, ho farem ballant. Ens agrada ballar? Sí. I ens agrada que ballis amb nosaltres?
1: Yeah, yeah. Sí,
0: amb el Zucchero. Baila, morena. Vinga, a ballar amb nosaltres.
1: Sí.
0: Va, aquests italians, carai, que ens agraden.

sota aquesta luna piena. Ens encanta que ballis sota la lluna plena. No he mirat avui com està la lluna. Jo això és que no el domino massa, aquesta cosa. Adelmo Fornaciari. Així és com el coneixen a casa seva, si a l'hora de dinar és com el criden. Adelmo, vinga, va, el dinar està fet. Però nosaltres el coneixem com a Zucchero. Molt dolç, ell, eh? Dolç com el sucre, Zucchero. Amb Fornaciari. Baila morena.

Doncs a nosaltres ens agrada fer que ballis, eh? Ens agrada fer-te ballar, és la nostra intenció. Ja ho saps que, de fet, la història del Generació Xic és que ens muntem una festa a cada programa. Volem que això sigui un tardeo. Bueno, ara no en diuen tardeo, ara resulta que hem de dir vesprets. Doncs un vesprets, doncs el que digueu. Sotto questa luna piena amb el Zucchero. Zucchero fornaggiare. Doncs va, anirem cap a replegar, eh? Sí, senyor. I replegarem, doncs, amb els Dexys Midnight Runners. I una cançó que això és de 1982 i que te'n recordaràs que es deia...

Come on, Eileen. Els Dexy Midnight Runners. Aquesta cançó et deia, això és de 1982, eh? Un àlbum que es deia, un nom tot estrany, que es deia Turray A. I que ens feia a nosaltres cantar això i anar super de pressa.

0: Aquesta era de les d'anar de festa i anar molt, molt passats, eh? Ja ens agradava aquesta història dels Dexy Midnight Runners. Ens, amb això arribàvem al final del programa d'avui. Nosaltres intentarem tornar la setmana que ve, evidentment que tornarem la setmana que ve amb més històries aquí al Generació Chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Saneta, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat, per la seva banda, ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny, i amb unitats també sobre el terreny helitransportades, que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi a dins dels eixos de contenció. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per a aquest risc d'incendis d'avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I en prealerta del Pla Inuncat de cara a demà al Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Precisament també per aquesta probabilitat de pluges. Però en aquest cas, avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes, com dèiem, durant aquesta tarda. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi. I ens anem en cultura i parlem de la Garriga, del Vallès Oriental, que tanca la festa major aquest dilluns amb el repic de campanes manual. Ens ho explica des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: La Garriga compta amb un teixit associatiu i una voluntat de mantenir viva la tradició i la cultura molt important. Prova d'això és el procés de recuperació del repic manual de campanes al poble que ha encapçalat el veí local Víctor Rodríguez, que també ha impulsat una recerca i investigació sobre la història de les campanes del poble. I serà dilluns a les 11 de migdia, demà quan es pugui sentir el toc especial de Festa Major. Rodríguez explica com s'ha aconseguit que es tornessin a tocar les campanes.
6: Ha estat una tasca de recerca, ha estat una tasca també de coordinació d'un grup, de posar energia, d'engrescar gent, que s'han deixat engrescar sols, la veritat, i que tothom hi ha portat moltíssim, i una mica també de neteja i de posar al dia, pintar algunes baranes, algunes fustes del campanar.
5: L'autor de la melodia és el músic i campaner Fèlix de Blas, que ha aprofitat la nota de cadascuna de les quatre campanes del campanar de l'Església de Sant Esteve de la Garriga per fer-ho realitat.
4: I en esports, Lorena Vives ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, ens tornem a retrobar avui, aquesta tarda. Si ens escolteu, sempre us repeteixo el mateix, el diumenge al matí. Bon dia i bona tarda pels que esteu aquí en directe avui, que tenim... Jo tinc la satisfacció de que la Montserrat, la Montse Martí, m'ha dit que sí, a venir aquí, a venir aquí al programa. Hola, Montse, benvinguda. Hola,
3: moltes gràcies, bona tarda a tothom.
2: Em feia por que em diguessis, em dirà que no, em dirà què haig d'anar a explicar jo. Però no, al final vas dir que sí, que vindries.
3: Sí.
2: I aquí estem.
3: Bueno, és que jo vaig estar alguns anys, amb el Miquel, a la ràdio, amb els comentaristes.
2: Ah, sí?
3: Sí, que la primera resposta va ser un no, perquè em feia molt de respecte, però en cosa de segons li vaig dir, sí, Miquel, doncs ho accepto, ja vindré.
2: I llavors tens experiència aquí?
3: No, tanta experiència, no.
2: Els comentaristes a mi em faria més por que el que farem avui, perquè els comentaristes han de tocar un tema i has de saber, i un altre potser sap més que tu, i avui és... Festival Montserrat Martí. Avui és per parlar de lo teu.
3: No m'espantis.
2: Perquè, a més d'haver estat de comentarista, tu vas ser... A veure, què vol dir sòcia fundadora del Club Natació Molins de Rei?
3: Uf, que vas molt enrere. Bueno, resulta que aquí a Molins, doncs, hi havia un grupet de jovenalla, que anàvem a la piscina de Vallirana. I allà vam formar part del Club Natació Vallirana. I amb això que aquí a Molins, als anys finals del 60, 68, 69, bueno, es va començar a moure el tema de tenir una piscina aquí a Molins.
2: Volem piscina, posaven a les parets, si digues.
3: I bueno, total, que al final va ser una realitat. Si no recordo malament, va ser el 70 que es va fer la inauguració de la piscina. I llavors, doncs, es va fer com si diguéssim uns campionats socials, i qui vam estar, doncs, nedant i fent les curses érem els que de Molins, que estàvem a la piscina de Vallirana.
2: Que vau portar la idea aquí i la vau fer realitat.
3: Van organitzar, us van muntar, doncs, això, com uns socials, vale? Uns campionats, uns socials, per fer alguna cosa, per donar... vida a la piscina, no?, per la inauguració. I amb això que, clar, bueno, van fer les carreres de crol, d'esquena, etcètera, etcètera, després la cursa americana, que se'n diu, tot el que allà a la tribuna hi havia el que era alcalde, el Lluís Puiggarí.
2: I Moner.
3: Sí, sí. I després també hi havia, doncs, bueno, els nostres pares, estaven allà a la tribuna. I amb això que el Lluís Puiggarí li va dir amb el Joan Janés i a mon pare, escolta, diu, no són les vostres filles aquestes que estan nedant aquí? I clar, sí, nosaltres, els Camp Major, bueno, tota una colla. I llavors ens va dir, bueno, doncs ja m'esteu ara aquí muntant el club i organitzar tot això, perquè aquí a Molins de Rei també ha de tenir un club natació. I a partir d'aquí ja es va començar.
2: Jo recordo quan vaig apuntar, que després me'n vaig anar a Barcelona, que vaig posar una perruqueria allà, i em va saber greu, però l'any 71, tot l'estiu del 71, vaig anar a la piscina, el 72 ja no vaig poder. Però escolta'm, llavors era piscina, no hi havia gimnàs com ara.
3: No, gimnàs no, no hi havia.
2: Era només hi havia piscina i un bar, crec.
3: Sí, que va fer una labor molt maca, en aquell moment.
2: Explica'm, el bar era aquelles escales que eren a dalt, sí. Un primer pis.
3: I llavors la barra quedava a mà esquerra i a mà dreta hi havia tot un espai molt gran amb sofàs i sí? Posats de manera, sí, per fer tertúlies.
2: Com un pub, però molt gran.
3: Era molt gran. I al fons hi havia un passadís on hi havia, doncs, les diferents seccions. No era només natació, sinó que jo diria que hi havia també altres esports. No sé si hi havia potser el despatx dels ciclismes, o no sé. Jo crec que n'hi havia més.
2: Era com un... Sí, un lloc on hi havia, a veure, com unes oficines o petits espais, el que hi ha ara a la Federació, poder una miqueta.
3: Bueno, és igual, eren uns despatxos i allà doncs, hi havia altres entitats.
2: El que privava era la piscina.
3: Clar, la piscina.
2: Que encara hi vas.
3: Encara hi vaig, sí, sí.
2: A nedar o també a dalt a fer esport?
3: Vaig més a fer esport a dalt, a fer esport, i després intento, a veure quan puc andar, perquè està molt sol·licitada aquesta activitat, és l'esquena sana, perquè és una activitat que està molt bé, i la veritat, si l'esquena, bueno, la tens bé, pots fer el que sigui.
2: És que aquest Club Natació té moltes activitats, es fan moltes coses. Ara tu em dius una que jo no ho sabia i vaig cada dia, també.
3: Ni jo me les sé, perquè n'hi han tantes.
2: Sí, però l'esquena sana, que és com un exercici.
3: Esquena sana la porta el Marcos, que és osteòpata.
2: Sí.
3: I llavors són uns exercicis que sembla que no treballi res, però en canvi quan t'aixeques notes pues, que sí, que realment doncs, l'esquena... Fas alguna cosa d'hipopressius també en els exercicis.
2: Jo he posat a l'anunciar pel Facebook, ja saps que ara les xarxes funcionen, de que vindries avui aquí, per si algú ho vol escoltar, no? Que suposo que sí. I posava que tu vas treballar a l'Ajuntament en diferents àmbits. A la biblioteca en va ser un?
3: Sí, a la biblioteca... No, bueno, vaig estar-hi 22 anys.
2: Està aviat dit, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira, tot va venir perquè jo estava en el Centre de Normalització Lingüística fent una substitució.
2: Que llavors estava allà a la plaça del Mercat. Pot ser?
3: No, estàvem al Can Ametller.
2: Ah, Can Ametller, val.
3: Però l'edifici antic, entràvem per Enric Granados.
2: Ah, sí, sí, sí, sí.
3: I allà compartien els espais amb cultura. La biblioteca penja del negociat de... Bueno, en aquest cas era cultura, no? Llavors, em vaig assabentar estant allà fent en el Centre de Normalització Lingüística aquesta substitució que havia quedat una plaça vacant a la biblioteca i que s'obria, doncs, un procés de selecció.
2: I on era, llavors, la biblioteca?
3: El que ara hi ha el SEM. La planta on hi ha el SEM, el primer pis.
2: Sí, sí,
3: doncs allà.
2: Al carrer de... Sí, aquella pujada.
3: Que es deia Biblioteca Pau Vila.
2: Sí, sí, sí, sí, sí que fa anys d'això. Sí,
3: allà vaig estar 22 anys.
2: Escolta, posarem música i escoltarem la cançó que Elton John li va dedicar a la princesa Diana. La tenim a punt?

0: I continuem amb la Montse Martí i parlàvem de l'Ajuntament, de que havies estat 22 anys a la biblioteca, però també amb altres departaments, no?
1: Sí, després vaig haver de fer una mobilitat per a temes físics i el lloc on vaig anar d'això a parar va ser a l'oficina que ara se'n diu OAC.
0: Ah, sí?
1: L'Oficina d'Atenció Ciutadana.
0: I abans com es deia?
1: Ui, no me'n recordo.
2: Però feia la mateixa feina.
1: Sí, la funció era la mateixa, però després es va, si no recordo malament, es va canviar. Vaig començar quan l'edifici, o sigui, el despatx, l'atenció pública es feia en la mateixa ajuntament, entrant a les escaletes a mà esquerra, doncs allà és on es feia l'atenció.
0: Sí. Port, sí.
1: I després vam passar aquí al carrer de baix, a l'edifici de la gent gran, que es diu.
0: Aquest edifici de colors, sí. Maco. Però ja hi vas estar, tu aquí baix,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí, també. És que en total a l'OAC hi vaig estar-hi 8 anys.
0: Quants?
1: 8.
0: 8 i 22 allà?
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Aquest, on guardes més bon record o d'alguna anècdota? De la biblioteca, de l'OAC?
1: Potser de la biblioteca, perquè la biblioteca hi va haver-hi molta entrega. De fet, la biblioteca no tenia masses activitats, era una biblioteca com una mica tancada, era de portes endintre. I en canvi va haver-hi un moment, no sé potser si jo portava 2 o 3 anys, hi va haver-hi un canvi de direcció, tot el que va fer va ser de la nit al dia. I jo em vaig trobar com molt, molt, molt realitzada en el sentit de que ens veníem força bé amb la directora i ella tenia ganes de fer coses noves i jo, de fet, també, no?
0: També.
1: I vam organitzar moltíssimes activitats, moltíssimes.
0: I sembla que recordo d'allà, jo, d'haver anat, sí, alguna vegada,

0: Bueno, i sí, per això sabia de l'Ajuntament, ara sé una mica més perquè m'ho estàs explicant. Conserves amistats d'aquells temps de...
1: Sobretot d'usuaris.
0: D'usuaris que
1: venien a... I usuàries, sí. I crios petits que venien i que, clar, ja són grans i pares de família, doncs encara continuen saludant i parlem de la biblioteca i de les experiències d'allà, sí.
0: I d'algun viatge, no? Viatges. Mongòlia deu quedar bastant lluny, no?, de Molins de Rei.
1: Viatges és l'altre vessant que, bueno, a mi m'agrada. Qui no, eh? Qui no?
0: Sí, sí, no, però hi ha gent que els agrada anar en plan turista, però tu em sembla que és més viatgera, descobrir, em sembla, trepitjar-ho.
1: Sí. Trepitjar-ho.
0: Perquè a Mongòlia he vist unes fotos allà amb uns... Sí, explica-m'ho.
1: Bueno, sortint de pandèmia, doncs a mi m'agrada molt també el que són les cultures precolombines. I, no, mira, coses d'aquelles que no hi ha res que sigui de casualitat, em va entrar un anunci que s'organitzava en un seminari portat per un professor d'universitat, no? Total, que em vaig apuntar. Aquest seminari el portava Francesc Bailón, també especialitzat en cultures precolombines, i a partir d'aquí vaig fer un primer viatge amb ell, que va ser a l'Equador. Els viatges que organitza aquest professor no són viatges que també estan bé, també en faig, no? Però de fer turisme, però que passes per sobre, per fer una idea una mica del país i ja està. Però amb ell no, el que fas és conviure amb la gent d'allà. És a dir, busca ènies i llavors vius amb ells. Vius amb ells, cuines amb ells. I clar, llavors és una manera de viure molt més enriquidora perquè t'emportes molt més coses d'allà. A més, tu deixes part de tu allà, però també t'emportes part d'ells amb tu. Vull dir, jo encara recordo aquest primer viatge, que ja fa uns anys, després a Madagascar,

0: que estaven remenant, que era allò com un fricandó, però fet d'ells d'allà. Sí, i tu menjaves.
1: Sí, clar, menjava i cuinava amb ells, menjava amb la menjar d'ells.
0: És a dir, que tu no et feies estranya amb...
1: No, vull dir, és que has d'estar obert a tot.
0: Esclar.
1: Has d'estar obert a tot, si no, malament rai.
0: A Mèxic és més difícil perquè és tan picant. I si és molt picant, doncs suposo que costa. Però si no...
1: Bueno, també em vaig acostumar, i quan vaig anar a l'Índia, tres quarts del mateix.
0: També molt picant,
1: sí, també mengen picant, sí, sí. Pues aquí a Mongòlia, el que vam fer va ser el primer viatge que vaig fer a Mongòlia, perquè aquest any he tornat, em va agradar tant el de l'any passat, que aquest any he repetit un altre. Vam fer el que és la part... És a dir, primer arribes a Ulaanbaatar, que és la capital, i d'allà parteix tot, no? I vam anar a la part del nord, que agafa pues, ja tocant a Sibèria i Kazakhstan. I vam estar amb tres o quatre ènies, el Kazkha, després vam estar al territori d'Ukan, amb el Xatan, aquests en diuen els domesticadors de rens, i són, com es diu això? Que porten el bestiar, no?
0: I això ho he vist en una pel·lícula, només, sí. Això, que m'expliques, sí.
1: I aquests també, tots aquests són nòmades. O sigui, ells, com que van amb el bestiar, doncs allà, quan venen sobretot les neus, doncs, clar, el bestiar va caminant, i ells van al darrere, pleguen les tendes, les iurta, els duquen, els xatans, el que tenen no són iurtes, les iurtes són aquestes rodones blanques, sí. Les típiques, i els iurtes, el xatan, el que tenen són tipis, les tendes, perquè ens entenguem, dels indis, fetes amb pals i cobertes amb la pell dels renos. I res, comoditats, gens ni mica. Vam arribar a 15 graus sota zero.
0: I amb què et tapaves?
1: Pues amb la roba que portàvem. Amb la roba que portàvem.
0: 15 sota zero és molt fred.
1: Sí, sí.
0: Molt.
1: Molt.
0: Sí.
1: I resulta que les tendes aquestes, les tipis, al mig tenen una estufa de llenya. Però, clar, només està carregada la primera càrrega, perquè després es fan torns per anar carregant, però la següent ja va dir, jo no trec el braç del sac del fred que veia.
0: Ah, perquè s'ha de sortir, o sortir del sac per posar llenya.
1: Clar, per posar llenya, sí, sí.
0: 15 sota... Escolta'm, ara escoltarem una altra cançó, que serà Parole Parole de Mina, i continuarem parlant de Mongòlia i de Polònia, si et sembla, que sé que també hi vas anar.
1: Ui...
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e

0: Em sembla que en un lloc d'aquests de Mongòlia, algú m'ho va dir, això no ho sé per tu, hi ha un poble o uns pobles que fan una festa molt important, que les àguiles, les àligues...
1: Sí.
0: És això, no?
1: Sí, sí, sí. És l'ètnia dels kazajos. Està repartida per tot Mongòlia i per els països doncs, limítrofs. I resulta que fan un cop l'any una trobada que per ells és com si fos unes olimpiades, perquè és una ènia que caça amb l'àguila daurada. El que fan és agafen les àguiles amb masets, un parell de mesos, i la domestiquen i l'ensenyen a caçar. Fins que tenen 5 o 6 anys, que llavors ja les tornen a deixar lliures. Llavors el que fan amb aquesta trobada, que és a la tardor, és demostrar les habilitats que tenen amb l'àguila. És a dir, hi ha uns esquers que posen en el centre d'un lloc molt gran i l'àguila la tenen de dalt de tot de la muntanya i amb sons l'han de cridar perquè vingui a buscar l'esquer. I llavors el que ho fa amb més ràpid, amb més, que ens demostra que sap més, doncs és el que guanya. Després també fan el tir a l'arc, perquè l'arc mongol és diferent de tots els altres, és un arc que té dos arcs.
0: Sí, te fa com un...
1: Una B, sí, correcte. Perquè així la fletxa es veu que surt amb més força i més lluny. I això només és d'ells, no hi ha altra cultura que tingui.
0: I aquestes àrigues... les utilitzen per alguna cosa? Perquè em van dir algú que les ensenyaven.
1: Sí, per caçar.
0: Les domesticaven. Per caçar?
1: Per caçar, sí, sí. Sí, i de fet, un dels esquers que posen allà a la pista, l'espai aquest tan gran, allà a l'estepa, és una pell d'avè. És una pell d'avè i l'àguila, ho veus, com va cap allà i amb les seves urpes doncs, se l'emporta, no? Sí, sí.
0: No voldria veure-la pel pati de casa, aquesta.
1: Nosaltres ens en vam posar una a la mà i vam pujar dalt de tot d'una muntanya.
0: Ah, sí?
1: I és que va ser brutal, que ens va passar per sobre el vol de l'àguila per baixar a baix de tot a l'estepa, on hi havia doncs, el kazajo que l'estava cridant.
0: Kazajo, que és un home d'una tribu?
1: Sí, és el nom de l'ètnia, sí.
0: De l'ètnia
1: aquesta... kazajo, sí.
0: I aquest kazajo, que era un kazajo que la cridava i ella va anar cap allà, com un gos que el crides i va...
1: I et segueix, i va.
0: Deu ser impressionant, veure-les, aquestes àligues, si són grosses.
1: I tenir-la al braç és impressionant. I obertes no sé quants metres
0: fan. Oberta què és? Com aquesta taula? No tant,
1: no. Més gran.
0: Més gran que aquesta taula?
1: Sí, i tant.
0: Si té tota la sembla quasi... al pont del riu de Molins de Rei. No, molt gran, aquesta taula són 2 metres i més.
1: Més, doncs més. Obertes les seves ales, és molt més gran.
0: I el cap? Com és de gran, el cap?
1: No sabria dir-te, però...
0: Potser són les ales, molta amplitud, però ha de ser impressionant. Escolta, si ens anem a Polònia, Varsovia o Cracòvia?
1: I Cracòvia.
0: Ah, t'agrada més?
1: Sí.
0: Perquè hi va néixer ja el Joan Pau I, no tant te fa això.
1: No.
0: El Joan Pau II, no el primer de Venècia, em sembla.
1: No.
0: Cracòvia t'agrada més.
1: Sí, Varsovia està bé. La segona vegada que la vaig visitar doncs, em va agradar més, perquè em van portar una persona que estava treballant a l'Institut Cervantes i ens va portar doncs, a llocs interessants. Però l'ambient em va agradar molt més Cracòvia.
0: Més senyorial o més...
1: Més com nosaltres.
0: Més vida,
1: sí. Varsovia potser és més gran i llavors la vaig trobar com més freda.
0: Més repartit tot.
1: Els parcs són grans i la vaig trobar això. El qualificatiu seria l'adjectiu de freda.
0: I aquella catedral tan alta, amb una catedral que hi ha a Cracòvia, que sé que surt a totes les postals... Jo hi vaig combregar i tot allà, no ho diguis ara que no se senta, hi vaig combregar i tot perquè un dia em vaig llevar d'hora i vaig anar cap allà i m'hi diria, jo vaig a combregar, que ho podré explicar. I sé que hi ha dues torres molt altes al centre de Cracòvia, però si Cracòvia, llavors a tu va agradar. I aquell poble que diu que les cases sempre estan pintades perquè les pinten els veïns. Com és aquesta història?
1: Sí, el poble no me'n recordo del nom, perquè vaig trobar amb una guia de viatges i ens va costar molt a trobar-lo. No sé per què, no està indicat.
0: Al nord de Polònia?
1: Mira, com que ens portava un matrimoni d'allà, polonès, no t'ho sabria ubicar. Sé que el surt queda a la part on esquien, les muntanyes, que també ens hi van portar, i això hauria estar per allà al centre, més
0: o menys.
1: És
0: que hi va haver algú que em va dir que la part del nord era la més maca de Polònia, però això, vés a saber, potser no hi havia anat mai. Sí. Explica'm, què passa amb aquestes pintures?
1: Doncs, resulta que allà tenen per costum, ja fa uns anys, que fan un sorteig, i en aquest sorteig totes les famílies hi participen, i com si diguéssim que sortís Cal Martí del Rec, posem pel cas. Ui, mira, m'ha sortit.
0: Sí.
1: Llavors, el poble s'aboca a pintar la façana allà són casetes, i pinten tota la casa, els exteriors de la casa, amb flors, bueno, amb el que sigui, no? Fan dibuixos o fan ocellets, i la veritat és que és molt pintoresc aquest poble.
0: Ah, bé, pinten, però al mateix temps adornen amb dibuixos i figures, no és només emblanquinar.
1: No. Quan dic pintar, és clar, si no m'explico millor, es pot entendre malament. Fan dibuixos. O sigui, a les façanes surten dibuixos que poden ser d'ocell, d'art floral, d'animals...
0: Jo pensava que fossin diferents colors, blaves, verdes, que hi adorna també. Però no, a més amb dibuixos.
1: En dibuixos.
0: Com murals?
1: Sí, tipus mural, però molt dibuixat.
0: I això fan una vegada de tant en tant?
1: De fet, ara, perdona, la foto que tinc del Facebook... Sí. Estic arrepenjada amb una façana que es veu unes flors o unes heures o així, i és justament d'aquest poble.
0: Però a veure si m'he perdut. Això dius que ho fan una vegada a l'any i
1: Una vegada a l'any. Quan acaben una casa, tornen a fer un altre sorteig i tornen a fer una altra casa més.
0: És un sorteig, ara li ha tocat a Cal Martí del Rec i ara li ha tocat al fill de la Laieta de Campaïssa i li fan a fer la seva.
1: Correcte.
0: I aquella casa poder estar acabada de pintar o estar bé, però llavors li fan un dibuix maco, no és que la vagin a restaurar, sinó adornar-la amb dibuixos artístics.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, i això ho vas veure, tu, Van, si no t'hagués portat aquesta guia, no ho sabies que existia.
1: No, perquè és que fins i tot el matrimoni que ens portaven a recórrer a Polònia ni ho sabien, o sigui, no sabien d'aquest poble. I per això ens va costar també trobar-lo, perquè ells havien d'anar preguntant, perquè si no anàvem a parar. Però era tant les ganes que teníem de veure aquesta curiositat que, bueno, no vam parar fins que vam donar amb aquest poble.
0: Doncs, noia, enhorabona per haver fet aquests viatges tan complerts, perquè no només és anar a veure el centre i fer quatre fotografies, sinó és viure-ho.
1: Bueno, i els estillers també de Lech Walesa, on va ser el Lech Walesa, que després va ser president de Polònia.
0: Sí, Lech Walesa, vas anar a veure allà on...
1: Els estillers,
0: on
1: també.
0: Ell va fundar el sindicat, no me recordo, el sindicat tenia un nom que no me recordo.
1: Solidaritat, sí.
0: També ho veu anar a veure.
1: Sí, també la ciutat aquesta, molt industrial. És que el nom el tinc al cap, però és impronunciable. Gansd o alguna cosa així, és impronunciable.
0: Escoltem a Barbra Streisand, que també costa de pronunciar. Barbra Streisand, people.

0: Auschwitz no hi vas passar, o només no hi vas arribar a anar perquè em m'has dit que teníeu pocs dies.
1: No era tant del tema de dies. Quan vaig estar a Gans, allà hi ha també una fàbrica, l'empresa que, bueno, després es va fer un llibre, que era la Lista de Schindler.
0: Sí.
1: Un alemany que, doncs, amb la seva fàbrica allà va amagar moltíssims jueus i, doncs, bueno, els va salvar la vida i a la llista. Vaig estar a la porta per entrar a visitar-la, perquè es pot visitar, i vaig notar com una energia tan potent que no em deixava acabar d'entrar. I l'altra visita que tenia era justament el d'Auschwitz, i ja no em vaig atrevir ni a anar.
0: Vas tenir com una fòbia, com una por, com un vertigen.
1: No, és una força que noto també. Em va passar a Praga. A Praga hi ha el barri jueu, i dintre del barri jueu, doncs, hi ha un monument, doncs, a l'Holocaust, amb tots els noms i tal dels que van morir allà, en l'Holocaust, i a continuació entres en un cementiri petit, antic, jueu. Jo sóc una persona que a mi justament m'agrada visitar allà on te vaig, els diferents països.
0: Em seré
1: un bitxo raro, però visitar els països, els cementiris. I vaig entrar, com qualsevol altre, no vaig ni caminar 100 metres que vaig notar una energia tan forta que no vaig poder continuar i vaig haver de sortir. I això mateix ho vaig trobar després aquí a Polònia. El viatge a Polònia em va passar el mateix, i com que ja tenia l'experiència...
0: Et va impactar
1: i... Sí, i allà a Auschwitz ja no hi vaig entrar, ja no hi vaig anar-hi, vaja.
0: Escolta'm, viuries fora de Molins de Rei?
1: Mira, i vaig estar 5 anys vivint fora de Molins de Rei.
0: Però a on?
1: A Barcelona.
0: Ah, així? Jo també, eh? Jo em vull dir...
1: Però però és que justament t'ho dic, perquè estava aquí mateix i, en canvi, jo he tornat a Molins. Jo em sento molinenca.
0: Sí, molinenca. Però és que viure aquí... Jo enyoro molt Barcelona, i vaig estar 10 anys. Sempre he tingut la casa aquí, on encara hi soc ara, però llavors hi havia la meva mare, i jo doncs sempre procurava venir, venia. Però el dia a dia, la vida, jo la feia allà, les meves amistats eren a Barcelona. Això sempre ho he enyorat.
1: Doncs...
0: Això ho he enyorat. La Barcelona dels anys 70, 80, ho he enyorat molt. Però viure aquí, és el que tu em dius, a Molins de Rei, estem una mica a Barcelona, també. Estem
1: sí,
0: a Barcelona. Ara jo dic, viure fora de Barcelona o de Molins de Rei és anar-te'n a 300 quilòmetres, que saps que Barcelona queda tan lluny.
1: A veure, jo tinc un espai a Ortigueira, que és Galícia,
0: sí,
1: a província de Corunya.
0: Que tens un espai allà?
1: Sí, tinc res, un refugi. I vaig sovint, però jo haig de tornar.
0: Vas allà i estàs 15 dies, un mes, o
1: sí,
0: el que sigui.
1: Sí, 15 dies, o a l'estiu, doncs, per exemple, ara vaig estar 2 mesos allà.
0: I a platja?
1: Sí.
0: Ah.
1: Tinc platja i muntanya.
0: Ah, i és un poblet a Corunya. Sí.
1: A Corunya, sí, la província de Corunya. I el concello es diu Santa Marta d'Ortigueira, que té 22 aldees o parròquies, i la veritat és... Bueno, és molt famosa perquè fa molts anys que fa l'edició del Festival del Mundo Celta.
0: Allà,
1: i és molt
0: allà.
1: Maco, sí, és molt maco. A mitjans de juliol, durant una setmana... agrupen totes les 5 nacions que diuen... No, menteixo, són 8. 8 nacions celtes, i venen allà amb els seus... els conjunts de gaiters, i, bueno, tots allà, i fan, bueno, sí, tota una setmana.
0: Jo tenia per preguntar-te si fas vida, si socialitzes, com es diu ara. Aquesta paraula jo no la sentia mai, deia, fas vida social, t'agrada contactar amb la gent, tens coneguts, grups... Ara es diu socialitzar. Llavors jo t'ho volia preguntar, i veig que sí, però no només aquí. Ara em parles de Galícia,
1: sí,
0: i vas fer amistats a Mongòlia, pel que veig.
1: Sí.
0: Que ara, si tornessis, trobaries algun conegut encara?
1: I tant.
0: Ah?
1: I tant. El barri, la tuia... Sí, i tant.
0: Ja, això és molt maco, eh?
1: És el que et dic, que quan aquests tipus de viatges, com que connectes tant amb la gent, tu t'emportes part d'allà, però també deixes part. Amb la tuia i amb el Bagui, doncs, ara tenim el WhatsApp, I amb el WhatsApp ens anem enviant coses.
0: Fotos i...
1: Sí,
0: i
1: comentaris.
0: I com...
1: sí, sí,
0: escolta,
1: sí.
0: Tu saps que hi havia un camí abans que anava des dels ponts de Can Baruta fins a Can Revella, que hi havia una figuera. Una figuera centenària. Saps on era?
1: I tant, i tant. Justament el camp de... que cultivava el pare començava allà a la figuera.
0: Que hi havia una, com una barraca.
1: Una barraca, sí. I acabava, més o menys era una hectàrea, tenia entès que era, i acabava just on començaven els camps o la propietat de Can Revella. I que després hi havia la masia també a continuació,
0: sí,
1: d'uns camps, doncs hi havia la masia.
0: I vosaltres teníeu tots els arbres i tal a la dreta.
1: A la dreta.
0: Al costat de la riera.
1: Correcte,
0: la riera. Sí. I hi havia caquis també, Palo Santos.
1: Hi havia caquis, hi havia préssecs, peres. Llavors la pera blanquilla famosa, que era una pera d'aigua, que ja s'ha perdut. Hi han sortit d'altres modalitats i la pera blanquilla s'ha perdut.
0: Ara no queda res d'això allà?
1: No, si és que ja ni jo ho reconec. He anat per allà a caminar.
0: Sí, sí, pots anar a Can Revella caminant, el sí, camí aquell, la figuera i la barraca aquesta.
1: L'únic que reconec és la riera,
0: la
1: que
0: riera.
1: Aquesta no l'han tocada.
0: Sí, sí, sí,
1: la resta no ubico res, on estava la barraca, on estava la figuera...
0: Res.
1: Bueno, mig molins ha menjat de la figuera
0: jo
1: aquesta.
0: Jo també. I jo hi havia anat tantes vegades a buscar rovellons a l'hivern a Can Revella perquè érem mig família, perquè era jugant de petit, perquè la riera que anava... Sí, ara està diferent. Però menys mal que la riera encara es conserva i la masia també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo suposo que es deu estar considerada com patrimoni a preservar, la masia.
0: Sí,
1: crec.
0: Jo me'n recordo que jo sempre ho he dit, hi havia Can País, a casa dels meus avis, que es va cremar un temps i no s'ha enderrocat del tot, està fet a pols, però jo sempre deia que si això es restaurés d'aquí 100 anys encara hi seria, com la de Can Revella d'aquí 100 o 200 anys, encara hi serà.
1: Sí, si es va mantenint,
0: no,
1: sí.
0: Ah, si les deixem caure, però bé, això no és fàcil, gospel.
1: També un altre lloc on em socialitzo.
0: Ah, sí? Sí.
1: M'encanta, m'encanta.
0: I vas quedar molt sovint?
1: Mira, quan va ser? El 2014, en Salaquera, vaig intentar entrar en el grup, perquè em vaig assabentar llavors que hi havia el grup aquest de gospel aquí a Molins, però ja havien tancat. Vaig anar a l'Esteve 47, la botiga que estava al costat del Barba, i em va dir a l'Esteve que ja s'havien tancat, i vaig quedar en llista d'espera. Però l'any següent ja em vaig espavilar abans i vaig poder entrar. O sigui que el 15, des del 15 que estic allà, a Gospel Feelings...
0: Conec dos nois que treballen al mercat. Pot ser que estiguin aquí al gospel?
1: El Ramon. El Ramon, sí.
0: Ah, no, jo conec un altre que es diu Javi i Jordi.
1: Ah, el Javi i el Jordi, sí, però aquest any no han continuat.
0: Ah, perquè veig que ara no me'n parlen, però me'n parlaven molt del gospel i per això ara m'hi has fet pensar.
1: Sí, i la Sònia, la dona del Xavi, també estava en el grup.
0: Ah, sí? Ella tampoc, ara tampoc hi va?
1: No, els tres ho han deixat. Temporalment ho han deixat.
0: Bueno, si són gent que estan en actiu i tenen feina i sé que fan altres activitats.
1: Sí. A veure, nosaltres assagem tots els dimecres de 9 a 11 a l'Escola de Música, de 9 a 11 de la nit. Clar, gent tot el dia treballant i més, jo, pel que explicava el Xavi i el Jordi, déu-n'hi-do.
0: Treballen
1: també,
0: molt.
1: Clar, tenen també el bestiar que
0: un
1: cuiden.
0: Un terreny aquí dalt, sí.
1: Total que, bueno, se'ls hi feia feixuc i ho van deixar. Però la veritat és que sempre ens han dit que han disfrutat moltíssim estant allà a gospel.
0: I després teniu activitats i llavors, quan hi ha alguna actuació, és quan podeu lluir-vos de tot el que heu estat assajant els dimecres.
1: Sí, de fet ja tenim dues activitats que són ja fixes. Una és la Fira de la Candelera. A la Fira de la Candelera, en l'espai que es fa de les entitats, doncs nosaltres allà sempre fem una actuació de més o menys uns 10 minuts, un quart d'hora, i després també en una altra la tenim el que és el final de curs. El final de curs, que ja depèn de com coincideix els espais, si trobem espai el fem al juny i si no ens toca fer-lo la primera setmana de juliol.
0: Això recordo que ho va dir perquè la meva cosina... Carme Mañé, que té el mercat també, i també, va estar.
1: També va estar, sí.
0: I va venir una coneguda d'ella a parlar-me del gospel, llavors, perquè havíem d'actuar per la fira, amb aquest programa d'ara, i sé que vam parlar més o menys d'això.
1: Sí, sí.
0: Bé, continuarem un altre dia. Has de tornar a venir perquè parlarem de més coses, però ara ha quedat alguna cosa al tinter que volguessis dir, alguna cosa que t'agradaria fer. T'ho volia preguntar també, però com que ja veig que en fas tantes, ja sé que t'agradaria fer tornar a Mongòlia.
1: Si t'haig de dir, bueno, ara m'estic preparant per anar a Guatemala. El mes de març tinc projectat anar a Guatemala i resulta que, bueno, hi ha el viatge, que són 18 dies, però després hi ha una extensió, que aquesta la pots agafar o no, però jo l'he agafat, que és fer 100 quilòmetres per la selva en 5 dies per anar a veure una piràmide, que és el que és espectacular. I la Montse ja... Jo buscant els reptes, és patapam, allà que vaig,
0: sí, sí, no?
1: No,
0: no, ets I, aventurera.
1: I m'estic preparant també per això, per no molestar la resta del grup, perquè serem 5 persones que anirem per allà a la selva.
0: No hem parlat de la vida familiar. Hi ha un noi, que jo l'he vist al trenc moltes vegades, i també per la piscina i tal, i sempre m'ha saludat. Però jo no sabia... Molt simpàtic. El fet de saludar-me...
1: Jo en tinc tres i tots tres són molt simpàtics.
0: Sí, doncs sí, aquest sí.
1: I riallés com la mare.
0: Sí, i agradable. A més, a mi, no, em sembla que no hem parlat mai, però sempre m'ha saludat i ara l'he vist en una foto, en una fotografia que hem posat, sí, dient que tu venies aquí. I dic, ha de ser fill d'ella perquè està al primer pla de la fotografia, no? Doncs... davant de tot. I m'has dit que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: És el... Però en tens dos més.
1: Sí. El que m'estàs parlant és del Nil. El Nil, que ara en aquests moments és professor del Bernat Ferrer, però també està ficat amb el Camell, també està ficat al Club Natació Molins, està a la Junta, i alguna cosa més, també, grup.
0: I els altres, poder els tinc vistos, però ja no ho sé. Els altres són més grans.
1: Sí, sí, hi ha el mitjà, que es porten 15 mesos amb el Nil, que és l'Eric Marçal. Aquest... Igual, clar, no el pots tenir gaire vist perquè ara d'entrada viu a Sabadell, però ha estat molt fora perquè s'ha dedicat professionalment al waterpolo. Ha anat a mundials, una medalla de bronze...
0: És alt, també és alt.
1: Sí, sí, sí.
0: Com el pare, tots són alts, sí, tot, sí.
1: I el gran sí que l'Imar Marçal, que viu aquí a Molins, però treballa fora, treballa al Papiol. Té un taller de mecànic, ell és mecànic i està al Papiol. Però també té, bueno, moltíssimes amistats. Vull dir, vas per Molins i a mi em saluden com a mare de l'Imar o de l'Eric o el Nil. Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: A mi em coneix la mare dels Marçal.
0: Veus, jo...
1: Més que la Montse Martí, la mare dels Marçal.
0: Sí, segur que els conec de vista, però el que em sona més aquest és, clar, al veure'l a la foto aquí amb tu, doncs he pensat, si no, no... A veure, quan ens queda 3 minuts...
1: Ui, que ha passat ràpid,
0: sí,
1: això.
0: Ah, sí? Això vol dir que t'ho has passat molt bé.
1: Sí, i tant que sí.
0: Sí, hi ha de vegades gent que els diuen que els hi fa... Persones que els hi fa una cosa... Ahir parlava amb una que li vaig... Quasi que la vaig renyar una mica. Dic, ja fa un any que en parlem i sempre estem dient... Ai, és que em fa com una cosa. Dic, bé, doncs ho gravarem.
1: No, no, no, no, doncs jo puc dir-ho que molt tranquil·les o tranquils, que... Passa una hora superràpida i bé que disfrutes, la veritat que sí, perquè són coses que són vivències i mira, és una manera de compartir-les.
0: És que és com si em conviden per anar a un lloc que m'atrevís a començar a parlar de Cuba i de cantar i de Molins de Reis, clar, també m'ho passa... Clar,
1: estàs sí, còmode. No, és que la paraula és aquesta, com que estàs còmode, doncs parles obertament.
0: Que no és venir-se aquí examinant, ni molt menys,
1: no,
0: eh?
1: No, que va, que va. És una tertúlia molt distesa.
0: Sí. Escoltem per acomiadar aquesta cançó de la Bohèmia i amb aquella diem a la Montse Martí fins molt aviat, que no passi gaire temps que tornis a estar aquí amb nosaltres.
1: Ai, posa molt de gust quan em digueu, jo torno. Una forta abraçada a tots.
0: Molt bé, gràcies, Montse.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet a Vilaller continua actiu amb dos focus que ja han afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers hi han treballat durant tot el diumenge amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats sobre el terreny. El foc ha tornat a generar un pirocúmul aquesta tarda i els efectius han concentrat els esforços a evitar que avanci cap a la vall d'avui. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i podria mantenir-se actiu encara uns dies. Els agents rurals apunten que l'origen més probable seria l'impacte d'un llamp. Per la seva banda, també els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, avui precisament amb una cinquantena de municipis en nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I en prealerta el pla Inuncat, que l'ha activat Protecció Civil de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. I canviem de terç i parlem de política i parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que havien intentat travessar la frontera espanyola en aquesta crisi a Ceuta. Han actualitzat aquestes xifres durant aquest mateix matí, mentre que a Europa es convoca una reunió de ministres per aquesta següent setmana, de ministres de l'Interior, per tractar aquest fet. I en plana de successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut passades 10 minuts a les 2, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I encara en plena de successos, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 de juliol al migdia de la localització de tres projectils antiaeris a l'interior d'un pis de l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble del carrer de Nàpols i es van activar els TEDx per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. I encara seguim en aquesta plana perquè hem de parlar d'una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I per últim, en esports, l'Lorena Vivivés ha repetit victòria al Tour de França femení i s'ha imposat a l'esprint en la segona etapa en final a Ginebra. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

i Cat Weekend.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Muriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.